You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison. Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla.

Take It Easy, single de debut dels Seagulls, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Reddy Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks and Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana music amb Our Country.

It's Running Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de Jeff Lynne, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold on Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i al seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Caras B. Caras B. Caras B.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui, en el via directa d'estiu, escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrelat, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta via directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No, I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Danza. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa

0: anys super, super, super bé, molt contents.
1: Quan Simon Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
0: Sí, de fet era tot un repte. Era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
1: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
0: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
1: Simon Bellido, el repte aconseguit?
2: Sí, sí.
1: Heu posat el llistó molt alt.
2: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
0: Estem pels núvols ara mateix.
3: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis, o sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
1: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
2: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
1: Pròxima obra o de moment descansa?
2: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
1: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
2: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
1: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
3: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
1: Sònia?
0: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
1: Simon, com a director?
2: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
1: I visca los casetes, no?
0: Visca los casetes!
1: Visca los casetes!
0: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
0: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
0: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest.
5: ¡No!
4: Pues cantemos en

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril. Per tant, encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula, on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival?
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble. Nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció, tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu. També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía unos nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Y pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això és el que més t'ha sorprès, que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia en aquella roda,
2: sí,
1: de premsa.
2: Sí, perquè la premsa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí, que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo, o sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo. Y mi esa fue mi primera rueda de prensa.
1: La teva primera i no la última, perquè el dia 10 d'abril s'estrena oficialment la pel·lícula i segurament també aquí tindràs més rodes de premsa, més presentacions, més entrevistes.
2: Sí.
1: Com et prepares per tot això?
2: Pues estando acompañada, por Julia y por el equipo. Porque es mi primera vez en todo esto. Y iba con unos nervios que no paraba de preguntarles. ¿Pero cómo es? ¿Cómo son las entrevistas? ¿Cómo es todo? Porque no lo entiendo. Y me explicaban y me decían, porque yo iba muy nerviosa. O sea, me levanté como a las 6:00 de la mañana para empezar a las 8:30 a hacer entrevistas el día 12. Y no terminamos hasta las 3. Y yo a la primera entrevista iba muy nerviosa. Y fue radio. Y yo pensando, qué bien, es radio, o sea, no me van a ver. Y fue a hacer la primera y empezar a hacer más durante todo el día. O sea, no parábamos. Comimos a las 3:00. Y ya cogerle el ritmo a hacer entrevistas. Porque al final estás hablando con una persona y es una conversación normal.
1: On sents més pressió? ¿En el rodatge o fent aquestes entrevistes?
2: Las entrevistas. Haciendo las entrevistas. El rodaje fue precioso. Porque es que hay cosas que creo que no puedo decir. Eso es lo que me da más nervio, hacer entrevistas. Las cosas que... Yo qué sé, que se me escape alguna cosa, que no...
1: Y en cosas que no podía. Queden en el rodaje y es queden allá, ¿no? Que no es
2: claro,
1: explicar,
2: o sea, en el rodaje,
1: ¿no?
2: Estamos ahí y si me sale mal una escena, me sale mal una toma, se queda ahí, ni siquiera la van a montar. Pero en una entrevista y más en directo, son unos nervios de... Yo qué sé, me da muchos nervios cagarla. Que no lo hago. Porque sé muy bien lo que digo, pero siempre están los nervios de eso.
1: El paper que interpretes a la pel·lícula de La Buena Hija, déu-n'hi-do, quin paper, el paper de Carmela, una adolescent marcada per la violència vicària i pels silencis familiars, no? Una pel·lícula dura.
2: La verdad es que sí. La verdad es que sí, que está aquí mi madre al lado. La ha visto ya dos veces ella. Y sí, es durilla, pero es que al final es una realidad que viven muchos niños.
1: Suposo que també molta gent s'ha sorprès en el fet de que aquesta sigui la teva primera pel·lícula, la teva primera interpretació, i que ho hagis fet també, no?
2: Sí. Sí, o sea...
3: El professorat a l'Ajuntament de que els hi expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem, amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
4: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un 8è mural que també es va fer posteriorment.
4: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
5: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo,

0: I bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
0: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
0: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
0: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escala el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
0: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
0: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
0: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
0: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
0: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
0: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: Si explicaràs tècniques o la història?
0: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
0: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
0: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
2: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica, sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs, tinguin una part activa amb aquesta activitat i per tant els farem treballar de tal manera que cada mural que està, ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
2: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Ana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca, ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
4: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
4: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
4: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara, doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
4: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
4: Sí, correcte. Des de I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu, el futur?
4: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimarà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
5: Records molts. Pensa que el claustre del Guimarà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escola, després a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, doncs, bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
4: Professor i, a més, director d'aquesta escola. Eh?
5: Sí, sí, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes. 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
4: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molts retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
5: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
6: Per ma mare i ma tieta.
5: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
6: Molt bé.
4: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
5: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. I els alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Però qual vol dir que deu ser una bona escola.
4: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimarà?
5: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimarà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
4: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com exalumne també. Com alcalde i com exalumne avui a la celebració del 50è aniversari, ho apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimarà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
7: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascú en el seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimarà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director abans, jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió. Heu trobat molt canviat a la, molt canviada a l'escola?
6: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'ha
5: aire. Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
7: Per 50 anys més, no?
5: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
7: Tants com facin falta.
8: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimarà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
9: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
7: Un discurs molt emotiu. No?
9: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
7: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
9: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això te gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
7: Això diu molt de l'escola, no?
9: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
7: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
9: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
7: Ara estàs jubilada?
9: Estic jubilada.
7: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimarà?
9: Jo el missatge que dono és que per mi, jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
7: I es necessita aquest punt de vocació, eh?
9: Jo sí. La veritat que sí.
8: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca.
7: Professores de l'Àngel Guimarà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimarà?
10: 30 i tantos. 30 i tantos.
7: Quin record se té de l'Àngel Guimarà?
10: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
11: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a falta. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies dels nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
12: Sí, sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a Pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o, no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
7: Què heu pensat avui?
12: Jo fa 20 anys que m'he jubilat.
7: 20 anys que es va jubilar? Quan no heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
10: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
11: Sempre acompanyes i ha sigut com, bueno, com família.
12: En aquella època estàvem molt units, sí. Els mestres. Els mestres estaven molt units.
10: Una família fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre, sempre junts i sempre bé.
8: El que estic veient...
10: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
8: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no? Dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no? Que el recordeu, la veritat que molt bé, no?
10: És el col·legi. És el nostre col·legi, Àngel Guimerà, sí, clar.
12: Les coses dolentes, de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, eh? També hem tingut les nostres, però bueno, ho han superat tot.
8: Com eren els alumnes de llavors?
10: Bueno, tenien molts alumnes per classe, sí, molt més que ara, eh?
12: 35, sí. Quan van arribar, 35.
10: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
13: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
8: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
13: Sí, sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
10: Molts anys jubilada, ja.
13: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
8: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
10: Jo no sé, primer has de tenir vocació i t'han d'agradar als nens.
13: Il·lusió, exacte.
10: Si no, no pot ser. I després als pares i als nens que amb els professors tinguin respecte.
12: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí, i res. La il·lusió
13: per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebren aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren, veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals, vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tous, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata, no va ser alumne meu, té que portar l'ametlleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi?
1: I tant.
2: I veníeu amb les ametlletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous, amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els vaig dir, quan digui atenció i demostració, us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir. La plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. El que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Pues collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, m'ho deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, allò que et, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i m'hi diu, tenia moltes ganes de tornar a tu en classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo aquest cap, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona,
1: l'Ali
2: Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar... No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres, n'hi havia moreres, i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot, ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
1: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
6: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
7: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco. Molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
7: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb un dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat. Amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo que personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga meva de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
6: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien, bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
7: Sí, yo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: La Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
6: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
7: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: primària i comunitària, i també ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donguin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte, sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3. Això em facilitarà començar a treballar abans. Tenia ganes d'entrar en el món laboral, de fet ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica. I bé, em va entusiasmar, perquè realment quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens,

0: I la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no? Cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és el meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
1: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una ha de tenir vocació.
0: Sí,
1: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
0: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
1: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
0: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
1: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
0: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària, però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, i vaig aprendre molt, i vaig tenir companys allà meravellosos, i la directora general també, un encant, però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat, vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis hi pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu, però clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma, i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi ha arribat, no? I ella, no, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I, bueno, i o sigui, vaig entrar celebrant el Nadal. I després, ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que ja ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh?, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte i la veritat és que em va entusiasmar.
1: Què ha representat Sant Andreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
0: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, quan, com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres els professionals pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip, i el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
1: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia, segurament, que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment, sens dubte, més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
0: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica perquè teníem que donar molts missatges a la població perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent i com que fèiem molta atenció telefònica vèiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit o bueno, molts rumors i la rumorologia i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començàvem l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon, la feina amb els col·les, no sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa i jo crec que molt, molt productiva i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim. A l'adjunta direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
1: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
0: La decisió més difícil? No sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto, i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem pues, per incrementar el nombre de tant percent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols. En aquell moment hi havia una junta, hi havia la Mònica, després va venir l'Ata, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar pues, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP, per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
1: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio hi han dit moltes ocasions i de forma també pública i a les entrevistes que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havien i hi han a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi de la comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això, voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
0: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment, en aquests moments és una professió acadèmicament de grau universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que a tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions, és diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys, i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no?, fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just en l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que hauríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, a més, s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme. La consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes, i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, aquest...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també amb dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més, a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. i per tant aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana, per tant vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, doncs, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. ara jubila, però no jubila del tot, tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam viure, vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

2, 3, 4.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Jo he vist arbres caiguts, sí, de fet, un arbre bastant gran, sí, sí. Mm. I però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. Bé. No hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs no res, això us preguntem, a veure quin tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
0: Jo et faig ja una mica d'espoiler, tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs, en fi, avui tindrem debat.
1: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, eh? Perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
0: Exacte, sí, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
1: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
0: Molt exacte, bé. anem a controlar-nos.
1: Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
0: Fins ara.
1: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquells novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
1: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia. I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, l'antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda i de veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada. A més, s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir, no? S'ha posat fos, i la pedra, els tres fenòmens.
1: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
1: tipo
3: la veritat.
1: Tipo pel·lícula, sí, sí.
3: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: El restaurant, doncs, les lones, tot l'hostal d'ús de la part exterior, n'hi ha 4 de trencats, perquè ha vingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció, reacció, perquè quan ha

0: La primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha un vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, 3-4 tauletes, que mira, tots uns de 15 hem arropat sota les lones i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre, estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara en Maina mitja horeta se'n va a l'aigua, doncs intentaré morir, les reserves s'han anul·lat quasi totes.
1: En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tenis.
2: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
1: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
2: Tot això passava ja a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6,
1: sí, Marina. Sí, sí, no, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
2: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
1: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
2: Marina Pérez Got, moltes gràcies.
1: A tu.
2: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Tan petit la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
3: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord, com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca, com el Albatàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
4: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona de Farràs Almenar, amb unes afectacions del 80%, que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta de recollir. A part, diferents camarçades més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les finques a treballar.
3: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
2: I el Pirineu, fa al Pirineu, sí, ara correcte. T'he preguntat a la muntanya, sí.
3: Anem a parlar del Pirineu perquè a Llavorsí, al Pallars Sobirà, van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
2: Molt bé, esteu bé ara?
3: Arnau? Ara estem bé, ara estem bé.
2: Sí, ja fa solet, ja?
3: Sí, comença a fer solet, ja està superat i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, tot i que, com ens diuen, no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
2: D'acord, d'acord. Doncs Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de Mont FM, una abraçada.
3: Igualment.
2: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines. Així, en general, va des de Cugat Mèdia. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés a la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
5: Ara,
2: bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
2: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
5: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
2: I no, no era la previsió, eh? Ara,
5: no,
2: ara en parlarem.
5: Exacte.
2: Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
5: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
6: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya que diu, en passiva, que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst, si no ell? No? I el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
5: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
2: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
2: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
5: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
2: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
2: I a Girona, és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
7: Molt bon dia, Núria.
2: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
7: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades. Va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
2: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
7: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilot a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix

0: Barraques de Girona.
1: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes d'acampament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
2: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època, i això ho han fet doncs els còmics o les pel·lícules o etcètera, no? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que en punta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
1: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
0: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
1: Doncs mira,
0: ho apuntem, tot i que ja ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona, Pau Villafanya, una abraçada.
1: A reveure.
0: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya, i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat, des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Núria. Meteorològic, volia dir, que és diferent, exacte. I això ens ho explicaràs.
1: Oi tant, oi
0: tant. Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment, doncs, la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, perquè encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que agafarien tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 92-2020 de 3,5 graus. Pensem

0: que el 2003 va ser de 2,4. Per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat, doncs, els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
0: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies, o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana. O sigui, la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca, doncs, una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què, doncs, tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen, doncs, una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
0: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, tindrem algun estiu en què, doncs, les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a un increment d'aquestes situacions donades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc em vam parlar aquí en la xarxa, crec, amb tu, sinó que em vaig mal errat, que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent, que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
0: Sí, de ben segur sí. Realment, la cartografia que vam presentar, que per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no?, que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca, doncs, 91-2020, no?, aquest trentenni, com a referència per, doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni, doncs, del segle XXI, no?, del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzant més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
0: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat, i tot el que passa a l'atmosfera part o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és, bé, és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també, doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor, que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: Uh-huh. En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que, amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
0: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... Uh-huh. Per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no?, que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
2: Sí, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
2: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora, d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
2: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
2: La primera pregunta deixa-me la fer a mi, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
2: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla, bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veien més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar, que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se les coneix, mm-hmm, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
2: Però no,
3: molta
2: és, energia habitual, que... no és habitual aquí a Catalunya.
3: No, no. De fet, a veure, sí, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules les hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al Camp de Tarragona no es reportava una com aquesta des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i sobretot calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
2: sí,
3: de pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al Camp de Tarragona.
2: Lluís, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelen menys a la biologia, però vaja, la geografia, també els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de prestacions que abans li s'ha tallat la comunicació, no l'he pogut dir a Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades, sí, i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és bé el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixa, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari, que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que li coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix, i després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que dura la primavera, inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar, que està tan calenta, ajuda en que en un moment donat, que sol ser, doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
2: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament, i ja està. Ah, ja sí. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Luismi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mira, cap al cel, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
2: Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Luis, sobretot importantíssim. Sí,
2: doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Luis Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, Et demanarem algun altre moment, val, Luis?
3: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
2: Molt bé. El Sergi s'ha sent identificat, no?, amb això.
1: Home, i al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
2: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
2: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, fins i tot les carnisseries, 10% menys, bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, per una banda amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria, de nou.
2: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
5: Sí, bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
4: Crec, Núria, que tenim un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
2: Doncs farem una cosa, Tina.
4: El faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí...
2: Segur?
4: Sí, tots dos benvinguts. Sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
2: Molt
4: aquí
2: bé.
4: Se solucionen les coses ja d'aquesta manera.
2: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
4: Sí, exacte. Doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
5: Sí, bon dia, bon dia.
4: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
5: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin. I hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer. I que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
4: Ah, aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat alhora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
5: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom, o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit de que avui dia tots els hàbits de consum també són així. És a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma. És a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
4: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, s'està monopolitzant en aquest sentit o segueix havent-hi una diversitat?
5: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre, o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no?, que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda, efectivament. Les qüestions relatives als tributs, municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç i després accions comercials que també poden haver-hi que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne. No? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar. És a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit. Però les dificultats hi són. Aleshores, ja és una aventura real poder començar i engegar. Sí, sí.
4: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
5: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no?, quan algú fa 18 anys, doncs fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà a l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització,
4: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
5: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etc. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
4: Doncs, Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
5: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç quan i on calgui. Gràcies.
6: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
4: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
6: Fins demà mateix, La Tina, amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això va la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances. El tema del dia, quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: Ep. No hi és l'Aina. És que està de vacances.
1: Jo
0: anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances, és que quan no esteu treballant, feu d'oients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina, no tenim. Fem una altra cosa, et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Perquè... Super descontextualitzat, però va.
1: Sí.
0: A veure...
2: Hola. Mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs. Crocs que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia que ens ha enviat un audio des de Banyoles.
0: Sí.
1: I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinió.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després
1: sí,
0: de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza...
0: Sí.
1: No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: I no és, no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
0: Sí.
1: Molta gent és pro-crocs i no ho entenc.
0: Què et passa, tu, amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Amb suen al peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però
1: no
0: a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i, clar, la goma és important aquí. Però, bueno, tu has provat les originals. I
1: jo ho he intentat tot. Les originals, les diuen, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentetes. No
0: tampoc,
1: puc, les odio amb totes les meves
0: tampoc,
1: forces.
0: Tampoc, val.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa
1: sí,
0: res.
1: Sí.
0: Però saps que estàs en minoria, que la gent
1: ho
0: diu...
1: Ho sé que està dient això en directe, és un popular opinion, però ja està.
0: Quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes...
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé, i l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt procrocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt al peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: et donen una
1: tampoc
0: protecció.
1: Tampoc m'agrada.
0: Jordi, és difícil.
1: Començo a veure que el problema sóc jo, Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes, no? Bueno, quin dia en bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig... Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser per això no m'agrada.
0: A tu ja et va bé,
1: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé. I no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
1: ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
1: Jo sempre n'hi he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot,
1: sí. Hi ha per escollir.
0: Però sabem de què volem.
1: Ens acabem entenent.
0: Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure,
1: i tant.
0: Penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
1: Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros, i així, doncs aquestes.
0: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
1: descartem
0: no
1: li ha porticària,
0: Jordi. Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
1: Fins ara.
0: Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar, perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria, mira, així d'entrada hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí. Xancles, és més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tinc els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si se'l veu descansar, respira. I al estar tancat, pues, com que sembla... I al no portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pas corre l'aire, llavors pues respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de, potser, només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
8: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne l'ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
8: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
8: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. La part del taló, que és la base, el de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
8: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra, que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
0: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
8: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés. Llavors, si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies irregulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
8: El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts, molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo, portar masses talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
9: Que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica o conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells. Farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu. Potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram. Obert Vacances, això és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant. Des d'Arenys marxem cap a Premià.
10: Yeah.
9: I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu, perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
10: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillós a la cobertura.
9: Sí, però
10: moment,
9: esteu
10: bé,
9: a platja?
10: Estem a platja.
9: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
10: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant, perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també?
9: Sí.
10: És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ja és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
10: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
11: Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
10: Vale. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
11: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià. Y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base. Pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
10: Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns, a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
11: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente. Ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que...

0: Eso, para estar preparados ante cualquier situación, que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas a la hora de actuar. Y bueno, y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de personas y se necesita estar coordinados para actuar.
1: I fer grup. Doncs, Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
0: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten el último tiempo de playa.
1: Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
2: He de venir. Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella a hores d'ara. Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes
1: em
2: i ens miraràs aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes, no?
1: Oi tant, ara us enviaré una foto.
2: Manel Ferrer.
1: Gràcies, Núria. Gràcies. Fins demà. Adéu.
2: Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquets. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns, són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no?, acabes estimant i acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels Cozy Crimes que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens ho explica des d'Ona la Torre, Mònica Socias.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Territori Lectura. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. A Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
2: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 6:15, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00, ni un minut abans ni un després. Però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
1: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de 4:50 i aleshores no en queda cap i La casa torta. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater-Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
2: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
3: No, no et volem entre nosaltres. Marxa.
2: Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi?
3: El mal és entre nosaltres.
2: La senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
1: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està a servir. Hey!
4: Territori Lectura.
1: I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
5: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosa crime d'aquests que ens proposa des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu-me, dofins, entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Belfagor, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
6: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tunatur que està impulsada pel grup Belfagor. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
7: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 200, 250 quilos.
6: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars. No sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura.
7: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos. D'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fan una mica de respecte. Quan arribem al catamarà, a la instal·lació acuícola del grup Belfagor, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Belfagor, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa de dir, ala, ala, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
6: Una activitat que es pot fer en família?
7: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys. I de 5 a 10 els nens han de portar la mida de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans i els pares s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
6: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
7: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre, doncs, això, amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnòrquel o obrires de piscina.
6: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
7: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat. Doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. No, agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets, que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment ja comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques amb aquests colors que tenen i demés, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, durant uns 40-45 minuts hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
6: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la tonyina, no?
7: Sí, de fet el Tonatú és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó. Mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur, que hem de cuidar, i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatú, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te, hi ha locucions en quatre idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, acaba la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma d'art de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit, doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a la milla de mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es 365 dies de l'any.
6: David, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre a explicar i donar a conèixer aquesta activitat, repeteixo, única al món.
6: Nadar entre tonyines a la Mella de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
5: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el company Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria. Segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no? Esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calor xafogosa que tenim, utilitzar les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
8: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
8: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
10: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, a la sombra, no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
8: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
10: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I, de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i, de fet, quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
8: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
10: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs amb plantes petites l'efecte és molt menor, és evident, però també es genera això.
8: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
10: L'ideal seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques. També ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
8: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
10: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha algun tipus d'allíssums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic, però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
8: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
10: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred, que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència en temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
8: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
10: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi, i serà molt més efectiu un arbre plantat petit que no un arbre de gran.
8: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
10: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable, i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra. I si som amb terrasses, amb balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin, i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
8: Les plantes envelleixen, perfumen, i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
5: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò en tornar a la meva culpa, eh? Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir, quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, eh? Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances i les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem en temps d'agenda. Falten 10 minutets per tancar el programa d'avui. I, com sempre, ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona, que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. Castellterçol, no l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès, i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no ho havia vist mai, i és que els gegants, en lloc de fer una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 31 de seguida d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent. Me fa gràcia això de que no són els originals, allò. Intueixo caigudes.
1: Sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco on estan.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat, molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a quarts d'11. Però per l'altra banda tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Trem, a la pel·lícula Grand Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de cinema més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nit de la Fresca, que ha convertit Trem, doncs, i les zones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte. Sí? És la pel·lícula aquesta de Great Showman, que sí. És la musiqueta i tal. Sí, és aquesta.
0: De banda sonoritat. T'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta.
0: S'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle, doncs, combina sonates i peces vocals, lògicament, amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està oblidat.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, ben animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
1: oients? Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs,
0: sí, sí.
1: No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
0: Vinga.
2: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo, del calçat, sol portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
0: L'estilisme és important. Menorquines.
1: Sabarques,
0: que es diu, no? Allò que està... Sí, de Menorca.
1: Exacte, també són bastant còmodes, és a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
0: Sí, és veritat, tots els colors. Sí. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també, dona, fa goig. Darrer tall, així molt ràpid, Jordi.
1: Sí, som-hi.
3: Anar descalç és sempre millor, però...
1: Yeah. Aquest és dels meus.
3: No som rics, ni per tenir per
1: què. És dels meus.
3: L'estiu... ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
0: I ja.
1: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
0: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullant l'altre dia per casa, no?
1: No,
0: perquè
1: crec...
0: Perquè s'ha d'anar descalç. Jo li he notat el to, eh? Dic, no sé.
1: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
0: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà. Què ens pregunteu?
1: Doncs demà preguntarem per l'esport. Esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
0: Uf, esport a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
1: Parlem demà.
0: Sí, fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
0: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Marescot durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui, en el via directa d'estiu, escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrelat, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta via directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. i no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, el juny farà, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també us recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i cara, va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz al festival Cádiz en Danza. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costar, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, s'ho diu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picar de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest.
3: Gracias.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz, que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril, per tant encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula, on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival.
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble, nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: ¿T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció? Tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu. També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía unos nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Y pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això sí. És el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa de...

0: del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia en aquella roda de premsa.
1: Sí, porque la prensa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí, que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo, o sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo. Y mi bueno, esa fue mi primera rueda de prensa.
0: La teva primera i no la última, perquè el dia 10 d'abril s'estrena oficialment la pel·lícula i segurament també aquí tindràs més rodes de premsa, més presentacions, més entrevistes.
1: Sí.
0: Com et prepares per tot això?
1: Pues estando acompañada por Julia y por el equipo, porque es mi primera vez en todo esto y iba con unos nervios que no paraba de preguntarles, pero ¿cómo es? ¿Cómo son las entrevistas? ¿Cómo es todo? Porque no lo entiendo. Y me explicaban y me decían, porque yo iba muy nerviosa, o sea, me levanté como a las 6:00 de la mañana para empezar a las 8:30 a hacer entrevistas el día 12 y no terminamos hasta las 3. Y yo a la primera entrevista iba muy nerviosa y fue radio. Y pensando, qué bien, es radio, o sea, no me van a ver. Y fue a hacer la primera y empezar a hacer más durante todo el día, o sea, no parábamos, comimos a las 3:00 y ya cogerle el ritmo a hacer entrevistas, porque al final estás hablando con una persona y es una conversación normal.
0: On sents més pressió? En el rodatge o fent aquestes entrevistes?
1: Las entrevistas. Haciendo las entrevistas. El rodaje fue precioso. Porque es que hay cosas que creo que no puedo decir. Eso es lo que me da más nervio, hacer entrevistas. Las cosas que... Yo qué sé, que se me escape alguna cosa que no...
0: Hi ha coses que queden en el rodatge i es queden allà, no? Que no es
1: claro,
0: explicar,
1: o sea, en el rodaje
0: no?
1: Estamos ahí y si me sale mal una escena, me sale mal una toma, se queda ahí, ni siquiera la van a montar. Pero en una entrevista y más en directo, son unos nervios de... Yo qué sé, me da muchos nervios cagarla. Que no lo hago, porque sé muy bien lo que digo, pero siempre están los nervios de eso.
0: El paper que interpretes a la pel·lícula de La Buena Hija, déu-n'hi-do, quin paper, el paper de Carmela, una adolescent marcada per la violència vicària i pels silencis familiars, no? Una pel·lícula dura.
1: La verdad es que sí. La verdad es que sí, que está aquí mi madre al lado. La ha visto ya dos veces ella y sí, es durilla, pero es que al final es una realidad que viven muchos niños.
0: Suposo que també molta gent s'ha sorprès en el fet de que aquesta sigui la teva primera pel·lícula, la teva primera interpretació, i que ho hagis fet també, no?
1: Sí. Sí, o sea, en las otras entrevistas me han preguntado, o sea, ¿cómo te has preparado este trabajo, siendo tu primera interpretación y haciendo un papel tan, tan duro, con tanta angustia, tanta ansiedad, tanta rabia, como es el de Carmela? Y yo estuve muy acompañada en el rodaje. O sea, fueron dos meses de ensayos. Después en el rodaje me acompañaba muchísimo emocionalmente. Y yo no lo viví como una cosa muy dura. Después ya lo que se vea en pantalla es distinto, pero...
0: ¿Tú la has visto sencera, la película?
1: Sí, he visto dos veces y media.
0: Dos vagas y mitja.
1: Sí, la vi en...
0: ¿Qué va a pasar
1: en
0: la mitja? Tallinn.
1: La vi en Tallinn, en Málaga la vi a medias, porque me sacaron a la mitad de la película. Me sacaron en, yo qué sé, los primeros 20-30 minutos para hacer la alfombra roja. Porque la alfombra roja empezaba a las 7:30 y nosotros estrenamos a las 7:15. Y terminaba a las 9:30, que íbamos a salir muy tarde para hacerla. Y me sacaron en medio y fui a la alfombra roja. Yo no me esperaba que fuera así. Bueno, lo de sacar fotos, tal, no tengo nada de nervios en esas cosas. Está muy guay, me gusta. Pero después, que en toda la valla hubiera gente con micros buscándote para entrevistarte. Eso no, no me lo habían dicho, pero como ya venía preparada desde el, desde la mañana, ya le cogí el truco y le decía todo súper rápido. Y después volví a entrar a la película y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después en la segunda parte no entró, dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
0: O sea, i com és la sensació d'anar al cinema com a espectadora d'una pel·lícula en susto?
1: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami, la Tamara estaba llorando que no podía más, nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé, más raro.
0: Aquí he tingut un paper important també la teva coach, la teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
1: Sí.
0: Com et va preparar, Tamara?
1: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ella, Julia, siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque, claro, Julia tiene tanto cuidado, con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí, ella, emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
0: La directora és Julia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora, doncs, estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no?, tot el drama d'aquest personatge, no?
1: Claro, quan hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
0: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que han anat a aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
1: Pues espero que vaya muchísima gente, que la vean y que salgan con preguntas, porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
0: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
1: Mucho.
0: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
1: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar, i este tipo de cine me encanta. O sea, cine social, que aporta algo, y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine, y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
0: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat aquí ara a Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
1: Sí, de moltíssim menys nerviós.
0: Jo és el que anava a dir ara, eh? Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat sí. En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una aquí ara amb aquesta timidesa, no?, i amb aquests nervis, i ara veiem una Kiara diferent, no?, de dir...
1: Totalmente.
0: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
1: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
0: Sí que has hecho muchos contactos, ¿no?
1: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
0: Bueno, ¿y vas hasta los premios, coña?
1: Sí.
0: ¿Cómo va a ser la experiencia?
1: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
0: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invinen, estoy aquí nominada, ¿no?
1: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
0: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invinen,
1: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo, no lo sé, voy fluyendo.
0: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint. I no només amb la interpretació de la Una Hija, sinó que estàs ara rodant un... No sé si l'has acabat, un
1: sí.
0: curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
1: No paro. A mi me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
0: Tant sigui interpretant, com dirigint,
1: sí.
0: no? Com creant històries...
1: Totalmente.
0: No?
1: O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo y ya el 11 me fui a Málaga. O sea, que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso, o sea... La protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
0: Déu-n'hi-do, ¿eh? De
1: sí.
0: la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que dèiem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? Que aniràs seguint, no?
1: Sí, me encanta este tipo de cine, el que hace reflexionar.
0: On t'agradaria arribar, Kiara?
1: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
0: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
1: Me queda mucho por aprender.
0: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo
1: sí.
0: que has après molt i en molt poc temps, no?
1: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
0: Això porque... és important, seguir tenint metes, no? I...
1: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodaje, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
0: Per tant, les has portat tu també, no?
1: Claro, las tengo que llevar yo también.
0: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambas, aquestes, però amb el teu nom, no?
1: Sí, sí.
0: Tindrà ser la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
1: Sí, ha sigut una...
0: Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
1: Sí, ha sigut un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100% y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%. Porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo. Pero no me podía perder esa oportunidad y ha sido un gran honor representar a a las niñas y a las mujeres de aquí de San Andreu.
0: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
1: Sí.
0: Doncs que ara, Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista. La primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer, la que vam fer aquí a la ràdio.
1: Sí, fue de las primeríssimes.
0: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Igualmente.
0: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia, i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria, i que el dia 10 tothom al cinema
1: La
0: Buena Hija amb Chiara Arancibia, perquè veureu una interpretació espectacular. Chiara, que et vagi molt bé.
1: Gràcies per invitar-me.
0: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema, i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO al llegat del Festival Cromàtic i al valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn, i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
0: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del Cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del Cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora, perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere símbols d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural, que també es va fer posteriorment.
0: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és la Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució, amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
0: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
0: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
0: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
0: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
0: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai... no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
0: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
0: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
0: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
0: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
0: S'explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
0: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
0: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
0: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica, sí que és vital que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut no ens tinguin una part activa amb aquesta activitat i per tant els farem treballar, de tal manera que cada mural que està, ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
0: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
0: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Aitana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Aquest 2026, a l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i, bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
0: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
0: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara, doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
0: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
0: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
0: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
0: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimarà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimarà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escola, després a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, doncs, bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
0: Professor i, a més, director d'aquesta escola.
6: Sí, sí, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes, 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
0: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé.
0: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. I els alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Però qual vol dir que deu ser una bona escola.
0: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimarà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimarà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
0: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com exalumne també. Com alcalde i com exalumne avui a la celebració del 50è aniversari, ho apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimarà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
8: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascú en el seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimarà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director abans, jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
0: heu trobat molt canviat a la, molt canviada a l'escola?
8: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'ha
6: anat. Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
0: Per 50 anys més, no?
6: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi, record, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
8: Tants com facin falta.
0: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimarà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
7: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
0: Un discurs molt emotiu. No?
7: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
0: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
7: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això te gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
0: Això diu molt de l'escola, no?
7: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
0: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
7: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
0: Ara estàs jubilada?
7: Estic jubilada.
0: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimarà?
7: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
0: I es necessita aquest punt de vocació,
7: Jo sí. La veritat que sí.
0: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca. Professores de l'Àngel Guimarà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimarà?
9: 30 i tantos.
0: Quin record se té de l'Àngel Guimarà?
9: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
10: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a falta. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, dels nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
11: Sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a Pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o, no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
0: Què heu pensat avui?
11: Jo fa 20 anys que m'he jubilat.
0: 20 anys que es va jubilar? Quan no heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
9: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germanes la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
10: Sempre acompanyes i ha sigut com, bueno, com família.
11: En aquella època estàvem molt units, sí. Els mestres estaven molt units.
9: Una família fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre, sempre junts i sempre bé.
0: El que estic veient...
9: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
0: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no? Dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no? Que el recordeu, la veritat, que molt bé, no?
9: És el col·legi. És el nostre col·legi, Àngel Guimerà, sí. Clar.
11: Les coses dolentes, de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, eh? També hem tingut les nostres, però bueno, ho han superat tot.
0: Com eren els alumnes de llavors?
9: Bueno, tenien molts alumnes per classe, sí. Molt més que ara, eh?
11: 35, sí. Quan van arribar, 35.
9: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
10: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
0: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
10: Sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
9: Molts anys jubilada, ja.
10: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
0: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara, o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
9: Jo no sé, primer has de tenir vocació i t'ha d'agradar als nens.
10: Il·lusió, exacte.
9: Si no pot ser. I després als pares i als nens que els professors tinguin respecte.
11: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí. I res. La il·lusió
10: per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebren aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren. Veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals. Vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tous, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata. Encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata, no va ser alumne meu, té que portar l'ametlleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi.
1: I tant.
2: I veníeu amb les ametlletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous, amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els vaig dir, quan digui atenció i demostració, us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent el lice amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir. La plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. El que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Pues collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, m'ho deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, allò que et, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i m'hi diu, tenia moltes ganes de tornar a tu en classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo aquest cap, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona,
1: l'Ali
2: Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar. No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres, n'hi havia moreres, i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot, ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
6: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, sí, lo noto molt canviat.
7: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
8: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
8: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb un dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat, amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga meva de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
7: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien, bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
8: Sí, yo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: La Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
7: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
8: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà. Thank you.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària. També ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment, i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant, i de cop dius, déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.

0: contacte amb la persona i també amb la família. Qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no? Cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és el meu, i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
1: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una de tenir vocació.
0: Sí,
1: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
0: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi han molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
1: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
0: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
1: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
0: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària, i bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària, però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut, i vaig estar molt bé, i vaig aprendre molt, i vaig tenir companys allà meravellosos, i la directora general també, un encant, però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat, vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis i pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu, però clar, tothom va continuar amb la festa, i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi he arribat?

0: No? I ella, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I, bueno, i celebra... o sigui, vaig entrar celebrant el Nadal. I després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh?, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte i la veritat és que em va entusiasmar.
1: Què ha representat Santandreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
0: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, quan, com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres els professionals pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip, i el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim en el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
1: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment en la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment sens dubte més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
0: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava en molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica perquè teníem que donar molts missatges a la població perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica vèiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, amb els rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començàvem l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon, o la feina amb els col·les. No sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa, i jo crec que molt, molt productiva, i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara encara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim. A l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
1: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
0: La decisió més difícil? No sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant per cent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que, com que eren decisions molt compartides, o sigui, no mai les preníem sols. En aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir a l'ATA, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, pues, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure, pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
1: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio, i ho hem dit moltes ocasions, i de forma també pública i a les entrevistes, que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai, des d'aquí la ràdio, us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia, que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia, hi han, a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement, no vam guanyar aquell premi de la comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això, voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
0: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia 2 nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment, en aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, pues, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions, és diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys, i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no? Fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals ha d'afrontar l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just a l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que hauríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible, i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant, amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments, i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I bueno, a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili, i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme. La consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes, i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya, i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, aquest...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. i per tant aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana, per tant vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, doncs, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui, que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. ara jubila, però no jubila del tot, tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam viure, vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple, Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, això, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, per tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el tomb, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Imprescindible.
1: Al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els dos tres.
2: Ah, sí, llavors sí.
1: Potser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Però res, fins aquí, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir, quina
1: Eufòria?
2: Quina Eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que es té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín? De Movistar.
1: Alguien tiene que morir.
2: Se tiene que morir,
1: mucha gente.
2: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Rabalear.
1: Ah, sí?
2: Uah. Que bones.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament... I vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al ser en català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí,
2: ara ho confirmo, eh? Rabalear és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho vam rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per raó.
1: Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval.
1: Com el participi de Raval. No sé si és el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat. No? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa que no està gens malament.
1: Ostres.
2: I un 3,1 a... Sense cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé,
1: però,
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: I a Movistar pots entrar.
1: I a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera estrena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Settman Theus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
6: Jag tror du kände mina föräldrar.
7: Hugo.
6: Jag vet.
7: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
6: Hur fungerar det? Trio.
8: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
8: Hej. Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
7: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
7: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre? Una mica...
1: Doncs pues mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però a MS arriba Xas Loca Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Cal Termans, seria.
0: Cal Termans.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
9: Wow, Deva, Hamagor. Det lyder helvede til.
10: Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
11: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
12: Hey, have you ever played your cello naked?
11: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
13: Jeg skal gøre min bedste.
14: Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
11: Nu skal jeg altså lige igennem her.
15: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
16: Han har fucking brækket min mund.
17: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
18: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
19: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie però em va costar, però...
2: Ah, sí?
0: A mi va costar.
1: Que és espessot o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va semblar superavorrida. Però
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. Bueno, això
1: claro.
0: Ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, eh? Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
20: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
21: La nueva. Ven aquí.
20: Tengo que dar una buena impresión.
21: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
20: ¿Hace manualidades?
21: ¿Tengo pinta de que me gusten?
20: No.
21: Correcto.
20: Ahora eres la asistente de un estilista de famosos.
22: ¿Me mirabas el culo?
20: ¿Qué? No.
22: Qué pena.
20: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb el seu, amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números, 9 capítols d'aquesta temporada. Perquè són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista, també, amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes en aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno, va.
2: Ja està, això ja està fet.
0: Coll avall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba en Morfeo.
23: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabitym. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bańka to za ciało. A za straty moralne...
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: De pels somnis i la son, sí, i tal i qual.
0: Sí, sí. Netflix, no, què truc?
1: Que escoltàveu el sueño de Morfeo, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no ho sé. Un déu, era?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent. Com és per l'amor?
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que era del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
0: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distret, era, no estava...
2: Era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden
1: no
2: anar...
1: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, també el generalisme de l'Ivan.
1: Però... Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que
0: sí,
2: he fet.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Ah, sí, sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
4: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
5: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
9: How's Alex doing, Andre?
13: Has Alex spoken yet?
24: If Alex is the only witness, he's in danger.
25: He'll be safe here.
24: And am I supposed to just trust you?
26: We interviewed the boy, yeah?
27: Do you remember what the bad man was doing?
24: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
0: Però
2: és Netflix i només hi ha sexe, segons l'Ivan.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
2: D'errors i de sexe.
1: Seguim.
0: Escolta,
1: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, perquè...
2: No.
1: Amb aquestes sèries detectives que es tenen en compte...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No,
2: ara.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba en Cape Fear.
28: Let me ask you a question. What is your worst fear?
29: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
30: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
31: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
4: Molt bé, sempre està bé Apple TV.
5: Bueno, jo quan està con el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat.
3: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta
5: qualitat. Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i insertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és Así aprenderás.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que me diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar.
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
11: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
18: Press foaming at the mouth.
19: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Anglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gestió.

0: i on Anglaterra pot estar dins de les 100 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és, bueno, entenc que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
1: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat, i com que les produccions a dia d'avui...
0: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra, o sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
1: 3-4 anys, pot ser?
0: No, o... menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
1: Vale, pues res. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale.
2: Yeah.
1: Molts episodis de Covid va passar això,
0: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
2: Ah, molt bé, fa un any.
1: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
0: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
1: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
0: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. No, això faran els anglesos.
1: Sí, i tant, problema seu.
2: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
3: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
4: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
5: Tu nuevo compañero.
6: Yo soy Mateo Calatrava.
7: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
8: O le devuelves el libro o te lo comes.
9: Tienes que aprender a defenderte.
10: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
11: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
12: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
13: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
14: Calatrava no mataría ni a una mosca.
15: Los remordimientos...
2: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que a Lleida no passa.
1: Per què et fas enterrar així?
0: No, que se li està acabant l'aire.
2: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
1: Pues escolta,
0: aquí no has dit aquella de la presó.
2: Ai, per favor.
0: Això va de la tal de tal de la presó. Claro. Home.
2: Tenim una...
0: Pell molt fina.
2: Sí.
1: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant o no? M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
2: Sí.
0: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Priada, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
1: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
0: Sí, sí, correcte.
1: Policia o militar o una cosa així, li mana l'olla.
0: Sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
1: No. Jo el tràiler...
0: Perquè parla de casa nostra.
1: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
2: Sí?
1: Sí.
0: Jo, de moment, a hores d'ara, dia d'avui, no estic motivat per...
2: Això, no descarto que... No m'agradi.
0: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
2: No, si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
1: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
0: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
1: Sí.
0: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
2: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro L...
1: El vampiro l'Estat.
2: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
1: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
2: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El polígamo a Netflix i

0: SkyMed, SkyShow Time.
1: Normalet, eh?
2: Sí,
1: aquest ja passa, juny-juliol i acostumen
2: ja
1: a ser...
2: Ja arriba l'estiu.
1: Juny-juliol-agost,
0: ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
1: Clar. És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
2: Jo començo a Eufòria, que només de 25 capítols.
1: Bueno. O posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
2: El Atasco?
0: Sí.
2: Van per la quarta temporada ja.
0: Molt bé.
2: Bueno, molt bé, jo no...
0: Quin Atasco, com el seu Barcelona.
2: Sí, jo no, però no, crec que cada... Crec, diria jo, que cada temporada és un Atasco, però no me... Sí. No me feu cas perquè no l'he mirat.
1: Faran una quillella d'aquí poc.
2: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
0: Tal,
2: com estem? Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
0: No.
2: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil.
1: Home!
2: Jo i David Lorente.
1: Que bé, que ho porto, també.
2: I es queden atascats al mig de l'Atasco.
1: Que ho porto, parlar del papamòbil. T'imagines què passa això? No s'ha de teletreballar, diuen.
2: No, però el papamòbil està buit. L'han de portar cap a Roma des de Madrid. I llavors es queden atascats.
0: Ah, vaja. Veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois.
2: Adéu.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí. Això en sèrie. L'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una escena de La núvia de Frankenstein, una de les millors versions cinematogràfiques que s'han fet basades en la novel·la Frankenstein o el modern Prometeu de Mary Shelley. Mary Shelley serà, de fet, la nostra protagonista d'avui, commemorant els 175 anys de la seva mort. 175 anys. Havia nascut el 1697 i va morir el 1851, als 53 anys. Una edat que avui, als 53 anys, seria molt jove. En realitat es deia Mary Goodwin. El cognom Shelley era el cognom de casada que va tenir després. I era filla del filòsof William Goodwin i també de la filòsofa i activista feminista Mary Wollstonecraft. En realitat, Mary Shelley no va arribar a conèixer la seva mare perquè va morir just 11 dies després d'haver-la infantat per culpa d'una infecció del part. La mare, Mary Wollstonecraft, tenia només 38 anys, però va deixar un llibre que és una obra importantíssima del feminisme, Vindicació dels drets de la dona. La filla, Mary Shelley, va seguir les seves passes, va adoptar els seus principis i va ajudar econòmicament algunes dones que havien patit discriminació social. De joveneta, amb poca formació escolar, no podia sospitar que un dia escriuria una història que es mantindria viva al llarg dels segles, fins al punt que l'any 1915 el cinema mut ja es va interessar per Frankenstein. De tota manera, va ser el director James Whale qui va fer dos films sobre el tema que han esdevingut clàssics. Frankenstein, el 1931, ja sonora, i una, que era, per cert, una colpidora obra mestra, una obra mestra del gènere de terror, i tot seguit La núvia de Frankenstein, el 1935, que era una altra obra mestra. Totes dues amb Boris Karloff en el paper del monstre. Recordem que Frankenstein no és el nom del monstre, sinó del metge que el crea, el doctor Victor Frankenstein. El monstre no té nom, i això el perjudica perquè no li permet ser vist amb rostre humà. Escoltem ara una escena del film gòtic de Ken Russell que no se centrava en l'obra de Frankenstein, sinó a la reunió d'amics que va propiciar la concepció de la novel·la. Ara en parlarem. En aquesta escena, Mary Shelley explica que va tenir una criatura setmesona y que va a morir.
1: Bien, conjuremos todos los espíritus.
2: En ocasiones no les entiendo. Algunas veces...
3: Es fácil entenderles, doctor. Tienen en mente resucitar a los muertos.
2: ¿Puedo traerle algo?
3: Algo para el miedo, si es que existe algo.
2: ¿El miedo?
3: El miedo a los muertos. No, lo siento.
2: No, no, por favor, dígame.
3: Mi esposo, Shelley, tiene demasiados miedos como para soportar los míos.
2: Oh, quizás si no tuviera ya una esposa en Inglaterra, estaría casado con usted.
3: Hubo un tiempo en que fuimos muy felices. Nos conocimos en la tumba de mi madre. Él me escribía poemas de amor. Nos besábamos y nos jurábamos amor eterno. El año pasado, en marzo, tuvimos un hijo. Nació prematuro y murió.
2: Oh, lo lamento.
3: En mis momentos de ocio sueño que mi bebé vuelve otra vez a la vida. Que solo se había quedado frío, que le calentábamos delante del fuego y que sobrevivía. Mi miedo, doctor, es que daría cualquier cosa para devolverle la vida a ese niño.
0: Una escena de gòtic, de Ken Russell. El paper de Mary Shelley l'interpretava Natasha Richardson. Julian Sands feia el paper del seu marit, Percy Shelley, i Gabriel Byrne, el de Lord Byron. El film situava l'acció en la trobada que va tenir lloc a Ginebra, a prop del llac Leman, l'estiu del 1816, en una mansió llogada per Lord Byron, que va ser l'escenari d'on va sorgir la idea, una idea competitiva, que cadascun dels convidats escrivís una obra de terror. Gòtic, però, la pel·lícula, era un film expressionista que es prenia moltes llicències perquè utilitzava la pèrdua d'un fill de Mary Shelley per tractar-la de mig boja, cosa que no és certa. El que sí que és cert és que aquell repte competitiu entre amics a Ginebra, Mary Shelley va començar escrivint el seu Frankenstein com si fos un relat curt, i a mesura que anava escrivint es va adonar que el tema donava per a molt més. Tot i així, no és pas un llibre gruixut, Frankenstein. Una de les traduccions que se n'han fet al català ha estat la de Quim Monzó. I hi ha un film, que és més nou, del 2017, que aborda la persona de Mary Shelley. El va rodar la directora d'Aràbia Saudita, Haifa Al-Mansur, basant-se en una novel·la de l'escriptora australiana Emma Jensen. És un film que dona al personatge de Mary Shelley una entitat feminista. Mary Shelley s'adonava dels privilegis professionals de què gaudien el seu marit o Lord Byron, pel sol fet de ser homes, mentre que d'ella, pel fet de ser dona, no se n'esperava gaire cosa.
4: Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
5: ¿Qué te ocurre?
4: Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
5: ¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
6: Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
7: Curioso tema de discusión para una damita.
5: ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida. La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento de nada.
0: Mary Shelley, una visió feminista d'aquesta autora en un film que va protagonitzar l'actriu nord-americana Elle Fanning. L'any 1922, Percy Shelley, el marit de Mary Shelley, va morir ofegat en aigües italianes, atrapat en una tempesta, quan navegava amb el seu veler. Tenia només 29 anys, i amb ell van morir també tots els ocupants de la nau. Per sort, Mary no anava amb ells. Mary Shelley és universalment coneguda pel seu llibre Frankenstein, però no és autora d'un sol llibre. En va escriure més, i algun està traduït al català, com Matilda, una novel·la curta amb molts elements autobiogràfics, traduïda per Marta Pere Cucurell. Passa, però, que Frankenstein, o el modern Prometeu, és una novel·la tan potent, tant que ha eclipsat els altres escrits de Mary Shelley. Per exemple, L'últim home, una novel·la de ciència-ficció, on va aparèixer... Bé, on ella feia aparèixer el seu marit després d'haver-se ofegat. O també La vella vídua, una novel·la en favor de la igualtat entre homes i dones. A la darrera etapa de la seva vida, que va ser curta, Mary Shelley va tenir problemes de salut. Quan tenia 42 anys, va començar a tenir molts mals de cap i paràlisi en algunes parts del cos, que no la deixaven escriure, ni tan sols llegir. Després es va descobrir que patia un tumor cerebral, i l'1 de febrer de 1851, quan tenia 53 anys, va morir. Ella havia demanat ser enterrada amb els seus pares, però el seu fill va considerar que era un cementiri molt lleig. Aleshores va fer exhumar la tomba dels pares i els va enterrar a tots tres al petit cementiri d'una església. A l'escriptori de Mary Shelley, on ella treballava, hi van trobar cabells dels seus fills morts i la pàgina d'un poema del seu marit. Nosaltres, recordant els 175 anys de la mort de Mary Shelley, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Trickey a les vies de so, i que ara tancarem amb la cançó Putting on the Ritz, que Irving Berlin va compondre l'any 1927. Ho farem amb aquesta cançó perquè apareix a la banda sonora del film El jove Frankenstein, del 1974, de Mel Brooks. De pel·lícules que, de prop o de lluny, hagin abordat el mite de Frankenstein, n'hi ha moltíssimes. La darrera, de moment, la de Guillermo del Toro, del 2025, però El jove Frankenstein, que era una divertidíssima paròdia en blanc i negre, ho va fer de manera magistral. El mite de Frankenstein ens parla del bé i del mal, dels límits de la ciència i del perill de travessar aquests límits, però sobretot de l'ambició i de l'arrogància humanes. Víctor Frankenstein no és un ésser malvat, és només l'antítesi del que ha de ser un bon científic. És un pobre home que aspira a trobar la glòria jugant a ser Déu. Mary Shelley va dir una vegada: cap persona tria el mal perquè és el mal. El confon amb la seva felicitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Jag tror du känner mina föräldrar.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre.
5: No, no. Oh, Arsita.
3: També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
6: Hola, Jeppe.
7: Todos estamos divorciados.
8: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
7: Nos han roto por dentro.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
9: ¿De qué hablabais?
8: Decíamos que Simon se tira a tu madre.
10: No hablábamos de eso.
3: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
11: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
3: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
12: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
11: ¿Hace manualidades?
13: ¿Tengo pinta de que me gusten?
11: No.
13: Correcto.
3: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
14: Ojciec swój, przyszedłem przyszedł na widzenie.
3: Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
14: Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
3: La sèrie segueix un advocat que, després d'un gir tràgic del destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
15: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
16: ¿Y a quién?
15: Bucky.
16: Eres una cutie.
15: Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
3: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Fans del Tiempo Completo.
15: Mi mamá no sigue en el bachillerato. Mi mamá es ama de casa. Y bueno, papá murió. Ahora todo ha mejorado. Porque tengo a Purple Tea para acompañarme.
3: Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
17: Un dia, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
18: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
3: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
19: Si Alex es el único testigo, corre peligro.
20: Aquí están a salvo.
19: Y tengo que creerlo sin más.
21: Hemos hablado con el chico.
22: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
3: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
23: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
3: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
0: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
5: Fuiste su abogada.
3: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
9: I'd like to share what happened when I played for England. 96 penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
3: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
20: Difficult time. Press foaming at the mouth.
24: Gareth, do you think you're up to this?
3: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
25: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
3: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
25: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
3: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
26: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
3: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
25: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
27: Tenemos que destrozarlo todo.
25: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
3: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
28: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
29: El mío es peor, como de recién levantada.
3: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
25: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
30: Daisy, ¿de dónde vienes?
25: Canadá. Me imagino que Canadá será muy distinto.
3: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
30: Tengo que salvar a esas chicas.
27: Tú acércate a ella.
25: Has cambiado desde que llegué.
30: Y eso no puede ser bueno. ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
3: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
30: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida. Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
3: És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
25: Algunas muñecas estaban siempre ocupadas. Otras siempre andaban encargándose de lo importante.
30: Había una muñequita, una niña.
25: Soy yo.
3: Mentre El Cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los Testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
25: Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
3: Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
25: Había llegado el momento de cambiar las cosas.
3: En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
1: Te has caso.
2: Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
1: Perdón, tía Vidala.
2: Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? Sí, Shonamai.
30: Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
2: Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos...
30: Violadores. Se dice violadores.
2: Violadores, sí. Gracias, Shonamai.
30: No violantes.
2: No lo sabía. Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
4: Alabado sea su juicio.
2: Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron de su propia cama.
30: ¿Y sus guardianes qué?
2: Algunos de ellos eran sus guardianes. Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
6: El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas.
7: Llega el autobús.
6: Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentía a veces como un cerdo de concurso?

0: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: al llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó del campió de Cat Stevens, em sembla que és de Maybell i Navanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Whitechester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber

ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Kat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patty va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady Dunbarville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Serra, Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inda, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autors.

escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest tall amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballada dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes, Félix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi fútbol.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Puedo ser, puedo ser. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms, dels Dire Straits, de 1985. El seu cinquè àlbum.

0: Recordes Cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells

haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies, paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ell em deia, jo soc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat, quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Estava molt bé.
0: Estava
1: i me
0: les
1: vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí,
2: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, eh? Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps conviure... que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè, no, mira, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan el... unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975...
1: Sí.
0: Et deu sonar la data.
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant
1: a... Caimán.
0: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes llistes que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més a més, amb tot el caire de territori que hi pots dir. No? És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu,
1: adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència». Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella. Ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91. I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquest Via Directa d'estiu. Avui en el Via Directa d'estiu escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que el mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrela't, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta Via Directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No. I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir. I llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No, i no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera, i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent a l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estaven superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hagués estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Danza. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com va passar també la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarlos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes. Estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere. Ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva... el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Trandreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyant Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional el 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril. Per tant, encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula, on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival.
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que

0: Sí, o sea, en las otras entrevistas me han preguntado, o sea, ¿cómo te has preparado este trabajo siendo tu primera interpretación y haciendo un papel tan, tan duro, con tanta angustia, tanta ansiedad, tanta rabia, como es el de Carmela? Y yo estuve muy acompañada en el rodaje. O sea, fueron 2 meses de ensayos. Después en el rodaje me acompañaba muchísimo emocionalmente. Y yo no lo viví como una cosa muy dura. Después ya lo que se vea en pantalla es distinto, pero...
1: ¿Tú la has visto en serio, la película?
0: Sí, he visto 2 veces y media.
1: 2 vagas y mitja.
0: Sí, la vi en Tallinn. La vi en Tallinn, en Málaga la vi a medias, porque me sacaron a la mitad de la película. Me sacaron en, yo qué sé, los primeros 20, 30 minutos para hacer la alfombra roja. Porque la alfombra roja empezaba a las 7:30 y nosotros estrenamos a las 7:15. Y terminaba a las 9:30, que íbamos a salir muy tarde para hacerla. Y me sacaron en medio y fui a la alfombra roja. Yo no me esperaba que fuera así. Bueno, lo de sacar fotos, tal, no tengo nada de nervios en esas cosas. Está muy guay, me gusta. Pero después, que en toda la valla hubiera gente con micros buscándote para entrevistarte, eso no me lo habían dicho, pero como ya venía preparada desde la mañana, ya le cogí el truco y lo decía todo súper rápido. Y después volví a entrar a la película y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después en la segunda parte no entró, dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, i com és la sensació d'anar al cinema com a espectadora d'una pel·lícula en susto?
0: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami, la Tamara estaba llorando que no podía más, nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé, más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també la teva coach, la teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
0: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
0: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ella, Julia, siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque, claro, Julia tiene tanto cuidado con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí, ella, emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Julia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora, doncs, estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no?, tot el drama d'aquest personatge, no?
0: Claro, quan hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que han anat a aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
0: Pues espero que vaya muchísima gente, que la vean y que salgan con preguntas, porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
0: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
0: Sí, sobretot que la peli haga pensar Y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social, que aporta algo y sobre todo que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine. Y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat aquí ara a Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
0: Sí, de muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat sí. En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una aquí ara... amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una Kiara diferent, no? De dir,
0: totalmente.
1: Ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
0: Adelante. Voy fluyendo, como digo. Voy fluyendo porque al final esta profesió me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que has fet molts contactes, no?
0: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares, y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
1: Bueno, y vas hasta los premios, coña.
0: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
0: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invinen, estoy aquí nominada, ¿no?
0: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invinen, ¿eh?
0: Sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo... Per no si, lo sé, voy si, fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint, i no només amb l'interpretació de la Buena Hija, sinó que estàs ara rodant un, no sé si l'has acabat, un
0: sí.
1: curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
0: No paro. A mí me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint,
0: sí.
1: no? Com creant històries.
0: Totalmente.
1: No?
0: O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo, y ya el 11 me fui a Málaga. O sea que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso. O sea, la protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, ¿eh? De sí. La Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que dèiem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? Que aniràs seguint, no?
0: Sí, me encanta este tipo de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Kiara?
0: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
1: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no? Sí. Hi ha tot un camí per endavant de...
0: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo
0: sí.
1: que has après molt i en molt poc temps, no?
0: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això porque... és important, seguir tenint metes, no? I...
0: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo, y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodaje. O sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno...
1: Per tant, les has de portar tu també, no?
0: Claro, les tengo que llevar jo també.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambes, aquestes, però amb el teu nom, no?
0: Sí, sí.
1: Ja tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
0: Sí, així o no.
1: Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
0: Sí, ha sido un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé... Es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema. Y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100%. Y me dijeron, o sea, me mandaron un correo tan bonito que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%. Porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo. Pero no me podía perder esa oportunidad y ha sido un gran honor representar a las niñas y a las mujeres aquí a San Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis... interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
0: Sí.
1: Doncs Kiara Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista, la primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer, la que vam fer aquí a la ràdio.
0: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria i que el dia 10 tothom al cinema
0: La
1: Buena Hija amb Kiara Arancibia perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
0: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Kiara Arancibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte doncs, que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives doncs, va passar per la proposta que ens va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, doncs, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat doncs, va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa doncs, va donar com a resposta que altres entitats doncs, motivades per aquesta iniciativa doncs, a proposta seva doncs, anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és la Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escala el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura, Ramon Ferrer, el fet que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: Si explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes?
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut no tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics, i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista Aitana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca, ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és doncs, que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i, bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs, mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement de la seva, d'una visita a l'escola d'una manera més, més distesa, més tranquil·la. I a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara, doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs, que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu al futur?
5: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimerà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimerà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escoles, pues, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, pues, bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
1: Professor i, a més, director d'aquesta escola, eh?
6: Sí, sí, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes. 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
1: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molt retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé.
1: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. I els alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Però qual vol dir que deu ser una bona escola.
1: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimerà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimerà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, de tota Espanya. però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
1: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com exalumne també. Com alcalde, com exalumne avui a la celebració del 50è aniversari, ho apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimerà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
7: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascú en el seu àmbit, eh? No de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimerà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director, abans, jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
1: Heu trobat molt canviada l'escola?
7: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'aina.
6: Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
1: Per 50 anys més, no?
6: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
7: Tants com facin falta.
1: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimerà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
8: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
1: Un discurs molt emotiu. No?
8: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
1: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
8: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això te gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
1: Això diu molt de l'escola, no?
8: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
1: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
8: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
1: Ara estàs jubilada?
8: Estic jubilada.
1: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimerà?
8: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
1: I es necessita aquest punt de vocació,
8: Jo sí. la veritat que sí.
1: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca. Professores de l'Àngel Guimarà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimarà?
9: 30 i tantos.
1: Quin record se té de l'Àngel Guimarà?
9: Oi, pues, tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
10: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a falta. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies dels nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
11: Sí, sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o, no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
1: Què heu pensat avui?
11: No fa 20 anys que m'he jubilat.
1: 20 anys que es va jubilar? Quan no heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
9: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent. I després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
10: Sempre acompanyes i ha sigut com, bueno, com família.
11: En aquella època estàvem molt units, sí. Els mestres estàvem molt units.
9: Una família, fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola. Si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre junts i sempre bé.
1: El que estic veient...
9: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
1: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no?, dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no?, que el recordeu, la veritat, que molt bé, molt bé, no?
9: És el col·legi. És el nostre col·legi, Àngel Guimarà, sí. Clar.
11: Altres coses dolentes, de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, també hem tingut les nostres, però, bueno, ho han superat tot.
1: Com eren els alumnes de llavors?
9: Bueno, tenien molts alumnes per classe, sí. Molt més que ara,
11: 35, sí. Quan van arribar, 35.
9: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
10: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
1: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
10: Sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
9: Molts anys jubilada, ja.
10: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
1: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
9: Jo no sé, primer has de tenir vocació i t'han d'agradar als nens.
10: Il·lusió, exacte.
9: Si no pot ser. I després als pares i als nens que els professors tinguin respecte.
11: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí. I res. La
10: il·lusió per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebren aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren. Veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals. Vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tous, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata, no va ser alumne meu, té que portar l'ametlleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi,
1: i tant.
2: I veníeu amb les ametlletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous, amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els vaig dir, quan digui atenció-demostració us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs, t'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. El que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Pues collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, m'ho deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, allò que et, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i em diu, tenia moltes ganes de tornar a tu en classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo aquest cap, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona,
1: l'Ali
2: Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar. No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres, n'hi havia moreres, i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot, ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
1: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
6: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
7: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco. Molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
7: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb un dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat. Amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
6: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
7: Sí, yo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: La Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
6: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
7: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària. També ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donguin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte, sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, Això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral. De fet, ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica. I bé, em va entusiasmar, perquè realment, quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no?, cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és lo meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional, una de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudar en d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant en una...

0: Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast, mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia, hi han a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi comunicació local, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això, voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
1: Sí, bueno, el tema del deganat van ser dos anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia dues nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només dos anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment, en aquests moments és una professió acadèmicament de grau universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada, hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions, és diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació, i la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu

0: em veia menys, i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no? Fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just en l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia, que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible, i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments, i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, i a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme. La consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes, i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya, i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, aquest...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, ja hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert, on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven amb etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament, o sigui, també vam tenir, crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no?, que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, doncs, per exemple, no?, el que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, jo, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam viure, vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Deia Voltaire que l'art de la medicina consisteix a distreure el pacient mentre la natura cura la malaltia. Potser aquí hi ha la clau d'allò que ens fascina tant de l'homeopatia. Aquesta frontera difusa entre el remei i la creença, entre la química i la confiança. Quan era petit i anàvem d'excursió amb l'escola, sempre hi havia algun company que es marejava o tenia mal de panxa. Més d'enyor de casa que no pas per cap bacteri. I els professors, amb aquella saviesa improvisada que tenen els adults davant d'una motxilla de 30 criatures, treien un caramel o un remei miraculós. El donaven amb un somriure i una frase màgica. Pren això, ja veuràs com et trobaràs millor. I, curiosament, gairebé sempre funcionava. Potser allà va començar la meva fascinació pel poder de creure, per com una simple expectativa pot transformar el que sentim. Avui parlarem justament d'això, del desig de trobar remeis naturals, del paper de la ment en la salut i de la fina línia que separa la ciència de la fe. I ho farem amb humor, dades i esperit crític, com sempre, ben acompanyats pels sospitosos habituals com a col·laboradors i amb tots vosaltres com a espectadors crítics. Qui sap si tot prenent una dilució miraculosa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Però abans, una col·laboració ben especial. Hem demanat en Josep Tristany, psicòleg clínic i director del Pla Director en Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, que ens enviés una petita reflexió sobre l'efecte placebo, aquest misteriós pont entre el pensament i la salut.
3: L'efecte placebo és un canvi en positiu que ens pot ajudar a millorar doncs, un dolor físic o un malestar emocional o psicològic i que ens passa després de prendre un medicament o una substància sense cap mena de principi actiu que estigui destinat a tal efecte. Com podria ser, per exemple, doncs, una pastilla de sucre, podria ser doncs, injectar suero o una càpsula buida. És un efecte, l'efecte placebo, que ha estat molt estudiat per professionals, per psicòlegs i altres de tot el món. Bueno, una mica per veure doncs, com s'explica, perquè alguns remeis que no tenen una acció curativa poden arribar a curar-nos o a millorar-nos una situació. I s'ha comprovat que gràcies al condicionament clàssic, alguns biaixos i la credibilitat de les persones que ens subministren aquest placebo poden arribar a tenir efectes positius en les persones.
2: Doncs ja ho veieu, gran il·lustració del què és i com actua aquest efecte placebo. Gràcies, Josep, per posar una mica de ciència enmig de tanta fe. I ara prepareu els vostres goters perquè entrem en un terreny diluït. A veure, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què fas? Què fas?
4: Bé, estàs fent? He agafat un mal llet i m'estava diluint aquí unes gotes de... que m'han donat uns anissets, em diuen.
2: Ah, doncs...
4: M'han dit que m'anirà bé.
2: Escolta'm, sort
4: ara. Pot, que sí. Et diré si al final del podcast em trobo potser millor, no ho sé.
2: Però sort, eh?
4: Sí, gràcies.
2: No que sigui lleu la cosa, i si funciona ens avises, eh?
4: Això I tant.
2: Ens interessarà a tots. Escolta, va, comencem pel principi. Què és això de l'homeopatia i com pot ser que encara hi hagi gent que la confongui amb una infusió de camamilla?
4: Ah, mira, molt ben dit això. Mira, diré d'entrada què no és l'homeopatia.
2: Ahà, molt bé,
4: a veure. Per distingir una mica els termes. Per exemple, la medicina tradicional xinesa no és homeopatia.
2: No ho és.
4: Les teràpies del tipus podologia, d'aquelles acupuntura, aquestes coses, això no és
2: això homeopatia. Això no és homeopatia. Hi ha gent que ho confon, em sembla?
4: Sí.
2: Hi ha gent que ho posa al mateix sac.
4: Per això, dic, separem les coses i avui parlarem només d'homeopatia. Mm-hmm. Què és l'homeopatia?
2: Ben apuntat.
4: És prendre una dilució d'una substància que en teoria t'ha de fer curar. Anem a veure com són aquestes dilucions. Però primer, si em deixes, et faig una mica d'història.
2: I tant, endavant.
4: I perquè té un punt d'inici. Té un inici molt clar. Tan clar com que l'inici el va posar d'entrada una persona que es deia Samuel Hahnemann. D'acord? Era una persona que estava traduint un llibre de medicina.
2: Sí.
4: I era escèptic, era una persona escèptica. Era alemany, I el que estava traduint, en el moment en què estava traduint, deia doncs, que l'escorça d'una planta que es diu cinchona,
2: sí,
4: cura la malària. D'acord? I ell mirava això, diu, ostres, com pot ser que aquesta escorça...
2: No s'ho creia.
4: Curi la malària, perquè diguéssim que la persona a qui estava traduint aquest llibre de medicina, que era d'un tal Cullen, deia que el principi actiu que curava la malària era l'amargor. Fixa't una cosa.
2: Com a principi sí, actiu era el gust el que feia l'efecte,
4: sí,
2: diguem.
4: Sí, exacte. Estem parlant del 1790. Estem parlant d'una època doncs, que la ciència començava a evolucionar, vull dir, els punts d'inici de moltes ciències i estan en aquestes èpoques.
2: I tant.
4: Com a curiositat, l'escorça d'aquest arbre, de la cinchona, d'aquí se n'extreu la quinina, que segurament et sonarà perquè és l'ingredient bàsic de la tònica.
2: De la tònica, sí, sí.
4: La tònica, sí. És a dir, abans, per curar la malària, es prenia tònica.
2: Que, si no recordo malament, es deia, i no sé si és cert o no, que provoca sordesa o sordera, no?
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. A grans quantitats pot ser... És un principi actiu que realment no va bé. Què va fer ell? Escèptic d'aquesta teoria, va dir, doncs, em prendré directament l'escorça d'aquesta planta, a veure què passa. I què li va passar? Doncs que va començar a experimentar febre, calfreds, dolor articular, és a dir, els mateixos símptomes que quan tens malària. I què va dir ell? Doncs, a partir d'això, va arribar a creure el senyor Hahnemann que tots els fàrmacs eficaços produeixen en individus sans símptomes similars a les malalties que intenten tractar. I això li va donar un nom, que és homeopatia.
2: Ah.
4: Que ve del grec homoios, que és semblant, i pathos, que és patiment. És a dir, patiment semblant. D'acord? És a dir, que la paraula homeopatia vol dir patiment semblant.
2: I es va inventar el 1700?
4: 1790.
2: Finals ell del 18.
4: Va... Sí. Ell va encunyar aquest terme.
2: Recordem que ja feia més de 100 anys de la teoria gravitacional de Newton. O sigui, que estàvem en una època en la què la ciència, com tu deies, ja estava...
4: És efervescent.
2: Però ja feia coses interessants, perquè ens entenguem. Ja començava a sonar-nos... Ara, també, algunes coses,
4: Fixa't que vull dir que aquesta persona precisament estava traduint a l'alemany un llibre de medicina. Sí, un llibre
2: científic. Sí, perquè veníem d'aquella medicina que es basava en les sagnies, no?, i en medicina medieval, pràcticament, en aquell moment, encara.
4: Sí, que no té res a veure amb l'homeopatia. Que on hi havia això, els tònics, els crecepelos, les sagnies, les sangoneres, les neteges, totes aquestes coses, doncs, que
2: d'aquella novel·la del metge, no?
4: Sí, algunes podien arribar a servir, potser alleujar la pressió de la sang, fer una sagnia segurament et servirà, però escolta'm, no et passis.
2: Sí, el primer que farà serà debilitar el sistema immunitari, no?
4: També. Exacte. Doncs fixa't, l'homeopatia és això, doncs, punt d'inici, ja el tenim clar, és aquesta persona que encunya aquest terme, provant ell una sèrie de medicines, aleshores ell va creure fermament, doncs això, que si ell agafava els principis actius d'aquests medicaments, l'efecte havia de ser doncs, el mateix que la pròpia... el propi virus, la pròpia bactèria, doncs l'efecte havia de ser el mateix. Què va fer a partir d'aquí? Doncs va començar a experimentar. I experimentar en dilucions. I d'aquí ve tota una sèrie de grups que després van continuar tota aquesta feina. Totes aquestes dilucions, ara us explicaré una mica com funcionaven i com segueixen funcionant. Però té molt a veure amb una cosa que en diuen aquests grups, doncs, que és la memòria de l'aigua.
2: Això sabies sona molt estrany. Això no ho sabia, n'he sentit a parlar, però no ho sabia.
4: No ho sabies?
2: Són estrany. Explica'ns-ho, jo crec que això té interès.
4: Doncs mira, la memòria de l'aigua parla doncs, que si tu poses un ingredient a dins d'aquella aigua, un principi actiu, I el vas diluint, i entre dilució i dilució sacseges el vial amb aquella aigua, l'aigua recorda que tenia aquell principi actiu. I aleshores pots diluir tant com vulguis, que l'aigua seguirà recordant que hi havia aquest principi actiu. Sí, atenció, eh? És,
2: bueno, però i aquesta memòria a on es diposita? Hi ha un cervell de l'aigua que diposita aquesta memòria? O com va això? O és el núvol? No, ara en diríem
4: serien a nivell molecular, diuen ells. A nivell molecular, aquesta aigua s'organitza d'una manera que recorda tot el que hi havia aquí dins. Fixa't, parlen de coses com ara els clústers d'enllaços d'hidrogen. És a dir, l'aigua formaria microestructures que recorden el principi actiu. Sí, això ja es diu des del 1988, imagina't. Que es va fer una sèrie de gent que va dir que passaven aquestes coses. Però encara n'hi ha més. També hi ha la impressió...
2: Perquè el va experimentar o van demostrar?
4: Bé, es diu que hi van haver uns experiments i que van trobar això, però esclar, aquests experiments, si tu vas a buscar una mica, rasques, i dius, a veure, aquests enllaços d'hidrogen, quan duren? Perquè hi són, realment existeixen els enllaços d'hidrogen... I quan tu treus el solut, quan dura la persistència, o sigui, el buit que ha deixat el solut? Doncs dura un picosegon. Saps què és un picosegon?
2: Em sona a una misèria, diguem.
4: Sí, has de dividir entre algun trilió. D'acord? Per tant, cosa, no quadra. A mi no
2: I només és l'aigua el que té memòria, res més. No hi ha cap altra substància que en tingui. Oh, clar, està... Potser sí.
4: No sé això, però l'aigua és la que fan servir al final per diluir.
2: Potser no cal que prenguem cues de pansa, que diem en català, de quan algú es desmemoria. Correcte. Potser que begui aigua i ja està, no?
4: Sí. Però espera't, és que també a vegades diuen que també deixa com una impressió electromagnètica dins de l'aigua. El fet de sacsejar en ampolles de vidre podria crear unes nanopartícules, uns patrons que codifiquen la informació del solut i es transmet després aquesta informació als sistemes biològics, que seria el cos humà. Ostres, espera't, espera que no he acabat. També ja es parla del domini coherent, ja es parla de quàntica, dominis coherents, que mantenen, és a dir, l'aigua manté l'ordre a llarg termini i actua com a memòria física directament. Aquest domini coherent. Bé, s'invoquen, fixa't que per explicar això s'està invocant ciència. T'hi fixes?
2: Sí, però clar, és una mica inconexa, potser.
4: Sí, clar. És que tots aquests arguments són fàcils de desmentir.
2: Sí. Perquè al final, sí, estem parlant d'una cosa diluïda, que el principi que deies tu de l'homeopatia és inocular una mica del mal... perquè, no?, una mica així, la substància en qüestió...
4: No ben bé això, si tu te l'aprens, en teoria, si jo me l'aprenc, em provocarà l'efecte de la mateixa malaltia, per tant, la dilueixo.
2: Ja, tot plegat, sí. Però clar, aquí el mètode científic no existeix, no? Vull dir, no està...
4: Bé, la ciència, pròpia ciència que hi ha darrere és la pròpia dilució de tot això. Fixa't, ara, si vols, t'explico una mica com dilueixen. Sí, digues.
2: Anava a dir, si et sembla, fem una cosa i avançarem una miqueta. Després entrem més en aquesta part més específica que ara ens anaves a introduir, perquè em sembla que ja sé per on vas. Però m'agradaria que donéssim la benvinguda també a l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta, és el nostre convidat resident, i ja el coneix tota l'audiència. Crec que també avui ens portarà dades curioses sobre aquest fenomen, i res, això, benvingut. Albert, què tal, com estàs?
5: Hola a tothom, i avui, més que mai, si em permeteu dir una frase d'un referent radiofònic, bona i màgica nit, perquè jo crec que quan parles d'homeopatia has d'acabar parlant de màgia.
2: Quan I de mites,
5: quan això fas, és mita, Quan fas quatre números. Jo estava aquí escoltant en Jordi. Jordi és molt prudent i no ha dit noms i cognoms. Jo crec que a vegades està bé posar noms i cognoms i dir, escolta, qui ha fet les afirmacions? Perquè quan parlem de memòria de l'aigua, aquí hi ha gent que ha publicat o ha intentat publicar articles científics o gent suposadament reputada i amb prestigi, que han creat aquest concepte i l'han intentat colar. Llavors, jo posaria dos noms sobre la taula. Un, el que pròpiament el va com mig crear, és un senyor immunòleg francès, que es deia Jacques Benvist, que va publicar un article a Nature. O sigui, quan parlem de Nature, estem parlant de tema sèrio, eh? Vull dir, aquí...
2: És el top, no?
5: Sí, vull dir que no...
2: Molt de prestigi.
5: No és la revista de la festa major del meu poble. El senyor va publicar un article dient que havia demostrat que aigua que havia contingut anticossos podia seguir infectant, tot i que els anticossos ja no hi fossin. I llavors això es demostraria una mica el que en Jordi explicava, que com que aquesta aigua havia contingut els anticossos, d'alguna forma les molècules d'aquesta aigua seguien recordant que hi havia hagut uns anticossos i, per tant, l'efecte el seguien podent tenir només amb l'aigua. Aquí, clar, els de Nature, que, com us deia, no és la revista de la festa major de... No diré cap poble per no tenir cap queixa.
4: No és el dominical.
5: No, vull dir... Clar, els de Nature van dir, ostres, aviam, Jacques Benvist és un senyor que ha suposat prestigi, anem a donar-li el benefici del dubte i enviar-hi algú que analitzi in situ aquest experiment i que intenti reproduir-lo, que aviam, és una de les bases del mètode científic, és que si tu fas una cosa l'has de poder reproduir. I li van enviar un equip format per un físic, que es deia John Maddox, un expert en farou científic, i una tercera persona que sonarà potser als oients d'altres programes, James Randi.
2: Ah, mira.
5: James Randi,
2: molt bé.
5: Expert, mac i il·lusionista i un creuat contra la prova científica. Van enviar un equip de tres persones a visitar Jacques Benvist. Li van demanar si podia reproduir l'experiment. Ho van intentar i no va poder ser possible mai. Llavors,
2: llàstima.
5: Aquí Nature va acabar assumint que la memòria de l'aigua que havia proposat Jacques Benvist no funcionava.
2: Perquè, Albert, perdona, només una petita pregunta, deixa'm que et talli. Ell, és a dir, quin és l'indici que tenia per demostrar, és a dir, per afirmar categòricament que l'aigua tenia memòria? És a dir, com ho havia observat, això?
5: Segurament agafant una aigua que ell devia haver tractat malament i que no havia retirat, diguem, els anticossos que se suposa que no hi eren, doncs d'alguna forma l'experiment devia estar mal fet, m'imagino. La qüestió és que mai es va poder reproduir mai més l'experiment.
2: És a dir, que no es va fer mai sota una situació de control
5: no.
2: Escèptic, etc.
5: L'altre sospitós habitual, i és d'aquestes coses que sap greu, perquè és Luc Montagnier. Luc Montagnier és el descobridor del VIH, vull dir que no estem parlant d'un...
2: No és qualsevol.
5: D'un mindundi, tampoc. També va intentar publicar un article explicant que havia demostrat que tenia aigua que contenia restes electromagnètiques de DNA, que és una cosa que tampoc va acabar mai de desenvolupar el tot bé i no li van acceptar.
2: Per tant, restes electromagnètiques de DNA,
5: sí, que aquella aigua havia contingut un DNA que electromagnèticament havia generat una memòria en l'aigua que feia que, doncs, allò estés allà. No va tirar més enllà. De fet, Luc Montagnier, diguem que va tenir un gran moment a la vida que després no es va consolidar gaire amb la seva carrera professional. Jacques Benvist va fer un gir encara més dramàtic. Va acabar defensant que podia transmetre pensaments a través d'internet. Que el senyor...
2: A veure, tècnicament sí, és possible. Vull dir, el que estem fent, d'alguna manera, quan nosaltres posem un podcast, també estem transmetent pensaments
5: sí,
2: a través d'internet.
5: Bueno,
2: l'home no anava tan desencaminat.
5: Com deia en Jordi, al cap d'un picosegon tots els contactes de molècules d'aigua s'han refet de nou. És com si ara tu poses un dit a dins el pot d'aigua. Al cap d'un segon, les molècules d'aigua que hi havia al voltant del teu dit s'hauran canviat de companyes un bilió de cops. Llavors, és complicat que tingui memòria l'aigua. Hi ha una altra dada que... Hi ha un fet, en Jordi també explicava, parlava del fundador d'aquesta màgia, que és l'homeopatia, que és Hahnemann. Aquest procés,
2: 1690,
5: aquesta
2: no?
5: reflexió sobre coses que són l'oposada a l'altra i que per tant et curen i que vas fent dilucions i que això acaba sent... Bah, és igual, després en parlem. Hi ha un punt que jo crec que és important que la gent conegui, és que hi ha un element clau en la fabricació d'un medicament homeopàtic, que és la sucució. No sé si...
2: El nom és una mica estrany.
5: Concepte
2: no?
5: Sucució... És una paraula que...
2: Una cosa, Albert, permet-me que talli i tornem amb la sucució després, perquè crec que és molt interessant, però m'agradaria que en Jordi acabés el que ens volia dir abans de que entressis, sobre l'últim apunt que volia fer, que crec que és interessant, perquè també servirà perquè tu puguis explicar el que ens volies dir. Jordi, què ens anaves a dir abans?
4: Sí, jo us volia parlar d'un número, que es diu el número d'abogado. Abogadro, perdó, abogado, semblat el... Ara el... Abogado. El número d'abogado...
2: El Robert De Niro, no? Sí. Ha semblat el Robert De Niro, el cau del miedo.
4: Fixa't, el número d'abogadro és un número que no té unitats. Per tant, és un número molt concret, que és 6,022, això per arrodonir, per 10 elevat a 23. Què vol dir això? Què vol dir? Que si tu, per exemple, fas l'esforç de posar un 6 i a darrere escriure 23 zeros... Aquest és el número. És molt, eh?
2: És gros, això, eh?
4: És gros. És per dir, per exemple, aquí es fa servir el mol. És un altre... Uh-huh. Un mol és un número d'abogadro. Vale? Tu t'agafes una caixa i si dins hi tens...
2: És com una unitat de mesura, vols dir, no?
4: Exacte. Si tu agafes una caixa de sabates i dius que dintre hi ha un mol de molècules, vol dir que dintre tens 6,22 per 10 elevat a 23 molècules. Si tu en aquella caixa hi tens llapissos... doncs aquell molt de llapissos seran 6,22 per 10 elevat a 23 llapissos.
2: Que són ni, molts
4: no
2: llapissos,
4: No crec ni que en l'Elon Musk els pogués pagar. Tants llapissos, imagina't.
2: Segurament no.
4: Sí, sí. Aleshores, imagina't, si és tan gran que si ara comptes un per un, aquest número, cada segon dius 1, 2, 3, doncs tardaries uns, més o menys uns 19 quadrilions d'anys per poder acabar aquest número.
2: Sí, tinc altres coses a fer, també t'ho diré, eh?
4: Tardaries una miqueta. Ara bé, és un número molt gros, sembla molt gros, però, per exemple, una respiració, una alenada d'aire, totes les molècules que absorbeix la teva boca, el teu nas, quan fas una respiració, ja són 10 elevat a 22 molècules. Ens acostem molt al número d'Avogadro, realment. Uh-huh. Eh? Això és perquè, per posar-te una mica en context, una culleradeta d'aigua té 1,7 per 10 a la 23. És a dir, allà hi ha un mol, pràcticament. Vale? Perquè ens fem la idea. Eh? Allà, imagina't la quantitat de molècules que hi ha en aquesta cullereta. Però bé, entrem ara en el terreny de les dilucions. No sé si heu tingut mai a les mans un pot, un vial de medicina homeopàtica. En aquests vials s'indica un número i una C, la lletra C. Pot ser 30C, pot ser 12C... Què vol dir això? Tu quan tens, per exemple, ara imagina't que tinc jo un principi actiu, qualsevol, és igual, i el tinc a dins d'un vial, tinc 100 mil·lilitres, un litre, posem, va, tinc un litre del principi actiu.
2: Deixa'm tallar-te un moment. El principi actiu, perquè tothom ho entengui, és allò que fa l'efecte concret de curació o de pal·liar un determinat símptoma. Per exemple, l'aspirina és l'àcid acetilsalicílic, no?
4: Correcte.
5: Sí, sí. Després parlem d'aquest tema, també.
2: Tu vols dir això?
4: Si jo tingués un litre d'àcid acetilsalicílic pur, jo hauria d'haver passat molts controls, abans de poder-lo tenir, aquest. Perquè això està legislat, cuidado. Però bé, anem a fer homeopatia. Anem a diluir-lo una vegada. És a dir, anem a fer un C. Jo agafo aquest litre i el dilueixo entre 100 litres. És a dir, poso dintre 100 litres d'aigua, jo agafo aquest litre, poso dintre d'un tanc amb 100 litres d'aigua. Vale, sacsejo, perquè ho he de sacsejar, perquè ha d'agafar memòria i tal. Sacsejo aquest tanc amb 100 litres d'aigua més el litre de principi actiu que hi he posat jo, sacsejo bé, i ara ja tinc UC. Molt bé. Uh-huh. Anem a fer una dissolució 2C, una dilució 2C. D'acord? Doncs retiro d'aquest tanc de 100 litres, retiro un litre. Em poso ja en una xata, agafo, omplo una ampolla d'un litre d'aquesta dilució. La torno a posar a un tanc amb 100 litres d'aigua, només aigua. La torno a tirar dins. Ja tinc 2C.
2: Uh-huh. Molt bé. I així successivament.
4: I a vegades es pot anar fins i tot al 12C, a vegades fins i tot el 30C, que això, imagina't, vull dir, les vegades que has de diluir, no?, tot això, Són moltes dilucions i, com et pots imaginar, cada vegada que fas una dilució, el principi actiu és més reduït. Cada vegada hi ha menys principi actiu. Fins i tot pot passar que amb masses dilucions pot ser que no hi hagi principi actiu directament.
2: Directament.
4: Directament, exacte.
2: Que no te'n toqui cap, diguem, del principi actiu. Clar, llavors, home, i això lliga amb el número d'Avogadro, perquè entenc que referies a la quantitat de molècules o de partícules que hi han presents, no?
4: Exacte.
2: No sé si en Albert, seguim amb...
5: Sí,
2: amb...
5: sí, per acabar de completar, això es considera que la dotzena dilució d'un procés d'aquests és el límit molar. I el límit molar vol dir que la probabilitat de que hi hagi una sola molècula del principi actiu ja és zero. Sí.
2: A partir del 12C ja no, sí, ja pots, sí, sí, anar bevent que no n'hi trobes, eh?
4: Després estàs diluint aigua.
5: El nombre d'Avogadro i la molaritat és una cosa que és molt típica del batxillerat. Bueno, aquí vam fer l'ESO, però ho vam tocar, però bueno, sí, la gent que treballa en laboratoris analítics és el seu dia a dia i es fa servir per mesurar les quantitats de coses que tu poses en un experiment.
2: Però hi ha vials d'aquests que
5: arriben al
2: 30.
5: Sí, més enllà. Després, si vols, després podem rematar amb...
2: Sí, i tant, però... i tant. Doncs va, això de la sucució, que ens has deixat una mica inquiets...
5: La sucució... Jordi ha explicat que hi ha un moment del procés de fer un medicament homeopàtic, que és sacsejar. Això ve d'una cosa que feia Hahnemann, el fundador de l'homeopatia, el creador, l'ideòleg. Quan creava els seus medicaments homeopàtics, feia una cosa molt concreta, que en deia sucució, que això és el que la gent després ha interpretat que és sacsejar. Passa que no és ben bé el mateix que feia Hahnemann. I potser aquí està el problema. Perquè la sucució de Hahnemann era agafar el flascó final i colpejar-lo contra una bíblia.
2: Hi havia el truco aquí.
5: I això està documentat que ho feia així. Ell, quan acabava el procés, el flascó final donava cops contra una bíblia, perquè es veu que això era un pas essencial perquè funcionés. I aquí és amb el que, amb els anys, alguns van lligat amb lo de la memòria de l'aigua i amb el fet d'haver-ho de sacsejar.

0: Sí, i amb llet de, llet de gata, que és un concepte encara més estrany. Mm.
1: Sí. Bueno, no sé si és més estrany, però...
2: Bé, en surt, no sé. Surt poc, en deu sortir poc.
0: Després hi ha tota una línia que estan fets amb verins, varis, verins, tipus la serp de cascabell, coses així, bàsicament mortals. Mm. Després hi ha tota una gamma de coses que no se t'hagués acudit ingerir-les mai, segurament, sabent-ho. Un és, té un nom més poètic, es diu ambre gris. No sé si un tio parla més de l'ambre gris.
2: No.
0: Sí, l'ambre gris és una mena de vòmit que fan els catxalots, que queda solidificat i que a vegades apareix a les costes i que es veu que és molt preuat per fer medicaments homeopàtics, també. He trobat uns medicaments... bueno, està fets amb crostes de sarna humana. Això també es veu que s'estila.
1: Però no entenc...
0: Bueno, sí, perquè el que deia en Jordi, aquesta crosta de sarna segurament és l'oposat a alguna cosa que ha de curar, o no saps mai... El que em costa més entendre a mi la saliva de gos. He trobat un senyor que va intentar fer medicaments homeopàtics amb pantalles de mòbil triturades. Que no sé ben bé de què t'ha de curar. I el geni... Sí, potser sí.
2: De l'addicció.
0: El geni absolut... perquè aquest sí que realment li surt barat la cosa. He trobat gent intentant fer medicaments homeopàtics amb wifi. Amb wifi, posant el wifi al medicament.
1: Home, això, clar, és que...
0: I hi ha tota una línia de gent que fa medicaments homeopàtics amb llum solar, que bàsicament, bueno, també és barat. El procés és barat. És, tu deixes l'aigua al sol i ja tens el medicament. Després ja fas les dilucions.
2: Eh? Això,
0: ja
2: ho tens fet. Això, el mar...
1: Però com calcules la dilució?
0: Aquí? Calcules la dilució de la llum solar, eh?
2: Però igualment el mar ja et li toca el sol.
0: Sí.
2: Dic jo, eh? El riu també.
1: I l'aigua, si la poses a la finestra...
0: I també et diré que si l'aigua recordés tot el que li has tirat, deu recordar coses molt xungues, eh?
1: Sí. Sobretot alguna claveguera de ciutat. Sí. Pobre aigua. Pobre aigua, eh?
2: No, la memòria. Llavors,
0: jo...
1: Sí, sí.
0: No sé si us heu preguntat mai... Els catalans tenim una forma de calcular volums, que són els pantans de Sau.
1: Sí, home.
0: Pantà de Sau.
1: Sí, hi ha el camp del Barça i el pantà de Sau, efectivament. Nosaltres, que som de la Catalunya interior, encara el coneixem més bé, però cal dir que el pantà de Sau es va convertir en una icona a tot l'estat espanyol, si no del sud d'Europa, de quan hi va haver aquesta sequera del 22-23.
0: Perquè és maco per Instagram i es fa popular.
2: Hauria de ser una unitat del sistema internacional.
0: Pantà de Sau, camps nous, pistes de tenis, coses així. Doncs, bueno...
1: Magnífic.
0: Sí,
2: piscina olímpica.
0: La piscina olímpica em quedava molt petit. Jo vaig dir, bueno, agafa el pantà de Sau per fer càlculs amb l'homeopatia, perquè, hòstia, el nombre d'Avogadro, molts zeros, agafa algo gros a la piscina olímpica, de seguida ho tens ple, agafa el pantano de Sau, és aigua, si heu anat a fer fotos per Instagram, hi ha molta aigua, hi ha 165 hectòmetres cúbics, si està ple fins a dalt... No puc passar gaire mai, però bueno, si s'omple ja tota aquesta aigua. I dic, bueno, fes números amb pantans de Sau. O sigui, ostres, jo si algun dia em prenc un medicament homeopàtic, jo em vull assegurar que almenys una mica del medicament m'arriba. Clar, perquè clar, si...
1: A veure, clar, sí, perquè ja que el pagues, sí, perquè segur, a veure, gratis tampoc no és.
0: Sí, sí.
2: No és car, eh?
0: O sigui, hòstia, però si ja...
1: Clar, però això dic...
0: Quanta aigua m'hauria de beure per assegurar-me que et prens una molècula d'un medicament... Una molècula d'un medicament 35.
1: Una,
0: 35.
1: A veure...
2: Home, et deu donar un pantà.
0: Mica més, eh?
2: Menys, no?
1: Home, però esclar, és que un pantà... Sí. Al tanto, sí, estàs parlant d'un pantà, eh? Com si fos poca cosa, un pantà.
2: És que et veuràs altres coses de Sau, eh?
0: Una molècula de verí de serp de cascabell i la tires allà al pantano de Sau. Quanta aigua hauria de beure del pantà de Sau per assegurar-me que aquella molècula almenys me la prenc? Sí, amb una 30C. I m'ha sortit un número una mica alt. S'ha desmesurat. I ara tinc un problema, perquè no sé si la gent és capaç de processar tant zeros. Em surt que m'hauria de beure tota l'aigua del pantà de Sau 180 trilions de trilions de vegades.
2: Això és molt...
0: Sí, 180...
1: No sóc capaç de processar-ho, vaig fer l'ESO.
2: Això vols dir que l'univers...
0: Són 20 zeros, més o menys. Són 100... Sí.
2: Mare.

0: de Déu. Sí, sí. És gairebé un número d'Avogadro de pantans.
1: Bueno, sí. Una caixa de un molt de pantans de sal.
0: Un molt
1: sí.
0: de pantans mil per més una i tens, sola molècula sí, de...
2: 3 més i tens la... Sí. 180 trilions de vegades tot el pantà de sal te l'hauries de veure. Ho he dit, bueno, escolta, pensat que potser la mida del pantà de Sau era massa petita, i aquí hem fet... Ara la gent dirà, aquest està aquí fotent la conya, ha agafat un massa d'aigua petita, pantà de Sau, 165 hectòmetres cúbics, te'ls veus així en una nit que tens set, i he dit, bueno, doncs he agafat, faré l'exercici, però amb tota l'aigua del planeta Terra. Clar, sí, sí, millor. Te l'hauries de veure ara 20 bilions sí, de vegades. 20
0: bilions... Això és haver menjat un arròs molt salat, eh?
1: Sí, sí. Jo abans us he dit que tenia mal de panxa i amb això jo... Ostres, això és sobredosi d'aigua, eh?
0: Això... Abans em deien que és petitet, se't faran granotes a la panxa, eh?
2: Sí, sí. I després...
0: Déu-n'hi-do.
2: Deia que... Producte estrella. Oscilococcinum. Oscilococcinum.
0: A veure...
2: Això és... És el medicament homeopàtic contra la grip. Es fa amb cors sí, d'ànec, ja aviso.
0: I mític.
2: Sí.
0: Cors d'ànec, eh?
2: No sé què hi ha allà que contra la grip. I bueno, el cor d'ànec doncs, et cura la grip. I fas dilut...
0: Els francesos feien el foie
2: dilució
0: i havien aprofitat per agafar
2: C.
0: cor...
2: 200. I hem dit
0: 200
2: que
0: per
2: una 30C t'has de veure 180 trilions de vegades al pantà de Sau. I és aquest que espera, farem el càlcul una mica diferent. És ja... O sigui, quina probabilitat tens de trobar la molècula en general. I si fas els càlculs, que és complicat, hi ha una mica d'especulació sobre la mida de l'univers. No sé si us podeu imaginar tots els àtoms
0: fort,
2: de l'univers conegut. Tots, eh? Tots.
1: De veritat.
0: Home, no, però...
2: Si intenteu imaginar la probabilitat que hi ha de trobar una molècula qualsevol en el nostre univers.
1: D'acord, Anna.
2: Si de tots els àtoms que hi ha a l'univers, tu ara una molècula, l'agafes a l'atzar i dius, hòstia, he enganxat la que just la que buscava.
1: Això és un 200.
0: Imaginem-ho que vas a la deriva, no?
2: Per trobar... Sí, de fet,
0: per al cor d'ànec,
2: eh?
0: Per trobar una molècula de cor d'ànec.
2: Sí. Més amunt.
1: Més de dos, vull dir.
2: No. 10 elevat a 320 universos. Sí, si és la mateixa probabilitat que
0: sí,
2: tindries de visitar
0: universos.
2: 10 elevat a 320 universos, que és més d'un molt d'universos. Bastant més d'un molt d'universos. És un milió de vegades més que un molt d'universos.
0: No sé,
2: més o menys. Mirar totes les molècules i àtoms que hi ha en tots aquests universos, agafar-ne una a l'atzar i que sigui justament la que tu busques, és la mateixa probabilitat que tens de prendre't aquest medicament i de que t'arribi una molècula del principi actiu, que recordo que és un tros de fetge d'ànec.
1: D'acord.
0: Em sembla que prefereixo passar la febre de la grip.
1: És a dir,
0: una bona suada i ja està.
1: En resum, seria que...
0: Sí. Home, si la feinada d'haver-te de fotre més d'un milió de vols d'universos sencers i per trobar una molècula que tampoc no saps ben bé si et farà gaire efecte, no saps.
1: Ostres, això vol dir que bàsicament a partir de la 12C estem bevent aigua.
2: Aigua amb memòria. De fet, l'aigua deu recordar fins i tot els dinosaures.
1: És veritat.
0: Ah, és que això, clar, perquè jo crec que... però el truc, que ningú se m'enfadi, sí, m'és igual, és això, no? És la memòria de l'aigua, no? De fet, deixa'm introduir un tema i no ho farem gaire més llarg, però hi ha un podcast bastant històric que tenia a veure amb un fenomen que es va dir l'efecomagnetisme. Sí. No sé si el coneixeu o el recordeu.
1: I tant.
0: D'uns nois que van fer una mica la broma, entre cometes, de dir, escolta'm, què passaria si ens inventéssim que podem posar la nostra caca diluïda en uns potets, no?, i la venem, diem que és un gran remei, no? I va funcionar, resulta que van començar a rebre encàrrecs de gent normal i corrent i d'una manera ben rocambolesca, gent que fins i tot demanava que en el seu... Una bona dona, explicaven aquests nois, que una dona que la maltractava el seu marit, malauradament, era víctima de violència masclista, resulta que demanava a aquesta bona dona que li donguessin aquest remei perquè així potser calmaria el seu home, no? Unes coses tremendes. I fins i tot explicaven que havien enviat un correu electrònic als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per saber si es pensava legislar en relació al tema de l'homeopatia i si es podia igualar a la legislació de la medicina tradicional, no? Diguem-ne, de la farmacologia química sintètica, no? I van rebre resposta afirmativa d'algun grup parlamentari. No direm quin, és igual, però van rebre dient que algun grup parlamentari estava molt preocupat perquè sí que s'havia de legislar en base a això, perquè no podia ser que es discriminés l'homeopatia, no? Tot plegat bastant surrealista. El món aquest de la legislació que no s'ha arribat a fer mai, almenys a l'estat espanyol, que jo sàpiga, no? Però hi ha gent preocupada per això, efectivament, fins i tot alguns legisladors, sí, sí.
1: Home, mira, em dóna peu a parlar-te precisament de com es legisla ara mateix aquesta l'homeopatia.
0: Fixa't. O sigui, hi ha alguna cosa que sí que té a veure amb la legislació?
1: Alguna cosa sí, però fixa't com es legisla. Perquè, a veure, per exemple, el marc general de la Unió Europea es va crear un procediment el 2001, procediment especial i simplificat, ojo, per productes homeopàtics que no tinguin indicació terapèutica, d'acord? Que siguin per via oral o cutània i amb dilucions que garanteixin la innocuïtat. És a dir, que no facin res. Que no facin absolutament res. És a dir, si jo vengo un producte homeopàtic i li dic a la Unió Europea, escolta, m'estic venent això, i diran, vale, d'acord, té alguna indicació terapèutica? Ah, no. És innocu? Sí, és totalment inert. D'acord, passi.
0: Doncs endavant.
1: Endavant. Ara bé, si tu vols posar que hi ha indicacions terapèutiques, com ara, mira, cobra la febre, el tos i el mal de panxa i aquestes coses, doncs aleshores han de passar el mateix procediment que qualsevol medicament, per garantir-ne, evidentment, doncs, que és segur, que es té la qualitat i que és eficaç. Que això també s'ha de demostrar.
0: Sí, llavors, clar.
1: Espanya, per exemple, el 2007 es va fer un real decret i una ordre el 2018 que van obrir un procés per regularitzar els productes en venda. D'acord? Van dir, ostres, tenim un problema, aquí tenim molts productes que estan aquí que no sabem què fan, regularitzem-los. Des d'aleshores només es poden comercialitzar els que compleixin els requisits, aquests requisits que es demanen, i els que no s'adequen, fora. Els que no són adequats, fora. Doncs, vull dir, imagina't doncs, com s'està legislant, és a dir, si tu em garanteixes que això no fa res, ho pots vendre. Ara bé.
0: És a dir, et garanteixo la llibertat de comerç sempre i quan no faci mal a ningú.
1: Exacte, tu pots vendre un vial d'aigua.
0: El que passa que és relatiu, això de si fa mal o no fa mal, no? De fet, a veure, si ens rematem a les paraules del doctor Tristany del principi del programa, que parlàvem, no n'hem parlat gaire, després, del tema de l'efecte placebo.
1: I tant, i tant.
0: Tot sembla indicar que pot arribar a tenir un efecte positiu sobre les persones. Però també una determinada creença pot ser negativa, no? Si realment això fa que substitueixis una teràpia, diguem, tradicional, comú o... Com dir-ho, no? Diguem-ne, del teu metge de capçalera que et recepta una cosa que està provada científicament, si la substitueixes per un... Això, el fetge d'ànec... Ai, el fetge d'ànec, perdó, el cor d'ànec, no, deies?
1: Sí, exacte.
0: Diluït 200C, doncs, esclar, potser fas mal negoci, realment, no? Llavors sí que estàs fent mal, d'alguna manera.
1: Sí, però bé, al final són creences.
0: Sí, és dogmàtic, no?
1: Hi ha molta gent que et dirà, ostres, però jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. I jo tenia un mal de panxa i allò que has dit al principi, culleradeta amb sucre, que això a mi m'ho havien fet moltes vegades, I et passava mal de panxa. Perquè tu n'oblidaves que tenies mal de panxa, perquè t'havien passat els nervis, a vegades el sistema nerviós juga males passades. I si tu tens la possibilitat de creure't que ja t'ha passat, doncs et tranquil·litzes, i si et tranquil·litzes a vegades et trobes millor. Una sensació de benestar.
0: Clar, aquí és això de l'efecte placebo, justament,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, és això, l'efecte placebo.
0: Que estan estudiat i que, a més, diu molt més de la, diguem-ne, de la psicologia humana o de com som els humans de no pas com és la nostra, el nostre cos, no sé com dir-ho, no?
1: Exacte.
0: O potser també una mica, no? A veure, jo crec que és moment d'avançar una mica. Jo, després de tanta xifra, percentatge i dilució estadística, necessitem una mica d'aire o d'aigua, bueno, desmemoriada fins i tot. Crec que estaria bé, que tanta memòria a l'aigua fa una mica de mandra ja. Ara arriba el nostre tècnic i alquimista dels objectes impossibles amb un nou invent que segurament no deu haver passat cap assaig clínic. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal?
0: Bueno, què? Com ho veus tot això? Ja t'has begut tota l'aigua del Mediterrani per veure si et cures del refredat?
3: Sí, he fiat una mica de coses, de sucre, perquè fos...
0: Una mica de ronyó de...
3: D'oca, no? De
0: ronyó d'unicorn,
3: sí, exacte. No? Perquè es fos més saludable, però bueno, no sé. Al moment estem igual tots.
0: En fi, què ens portes, va?
3: Avui us parlaré... Normalment us porto aquí invents absurds, coses que fracassen.
0: Sí.
3: Doncs avui us portaré un èxit, bueno, un descobriment, no? Un èxit. Un èxit, sí.
0: Mira.
3: Podem dir-ho així.
0: Ja era hora, després de tants programes, que ens en portis algun que funciona.
3: Bueno, un èxit per la ciència, un error, un fracàs per l'homeopatia, o per... Saps?
0: A veure.
3: O per l'efecte placebo, aquest que heu parlat. Perquè avui ens anirem fins al Regne Unit, i allà la BBC va decidir comprovar fins a quin punt el nostre cervell ens pot fer creure que ens hem curat d'alguna cosa sense haver pres analgèsic o cap medicament real.
0: I per la BBC,
3: La BBC, la BBC, que en teoria...
0: No és qualsevol cosa, la BBC.
3: Seriós, això, els presentadors van amb corbata...
0: Un puesto serio.
3: Sí, no com aquí a TV3, que ara ja no van ni amb corbata ni res.
0: No, tot això,
3: ja. Desastre, això. Bé. Allà, ho he comprovat, ho he vist, el presentador del Telenotícies va amb corbata i molt ben vestit,
0: Encara, a dia d'avui, És una cosa sèria, molt anglès, molt, molt bé. Molta credibilitat.
2: I tenen uns trajes especials per quan es mor algú de la família reial, guardats en un armari sempre. Això és verídic.
0: Veus, sempre la dada que ens aporta Albert Palou sempre és la punta de qualitat.
3: Clar, imagina't que el senyor s'engreixa, perquè, clar, el traje... Deu tenir diferents talles, perquè, clar... Sí. O sigui, en el cas de la senyora...
0: Compte que deu tenir una modista o un sastre resident, no?
3: Ja. Sí. Vale, bueno.
0: Doncs va, això. Va. Què va fer la BBC?
3: Doncs per comprovar això que us he dit, no? Que el cervell pot curar un mal sense... Un mal lleu, a veure, no us penseu, un mal lleu. Sense prendre analgèsics o un medicament real, van agafar un mal que és el mal d'esquena crònic, vale? I per això van agafar un senyor, que és el primer protagonista de la història, que es diu Jim Pierce, que és un home britànic de 71 anys, que tenia dolors d'esquena, i per culpa d'aquests dolors havia d'anar amb caïda de rodes. Però aquest no era el seu principal problema. El seu principal problema era que tenia una relació força íntima amb la morfina. Clar, això no és bo.
0: Ni és qualsevol cosa, la morfina.
3: Exacte,
0: ni
3: és qualsevol cosa. I per això la BBC el va agafar i li va proposar participar en un estudi que li van plantejar com molt seriós, sobre un nou analgèsic que era revolucionari i que era tan miraculós que li podia curar el seu mal d'esquena. Aquest senyor va acceptar, però el que no sabia és que, en realitat, les pastilles que li farien prendre eren arròs triturat, ficat en una càpsula i pintat així amb un logo farmacèutic per quedar...
0: Tot xulo, no?
3: Sí,
0: no.
3: Clar, per quedar convincent. I no us podeu imaginar què va passar.
0: A veure...
3: Doncs aquest senyor... Després
1: que li va continuar fent mal.
3: Tot el contrari. Després de prendre's
0: durant
3: un temps aquest medicament, aquest senyor va dir que no li feia mal l'esquena, i és més, va deixar de ser addicte a la morfina. O sigui, va deixar la morfina, però no li feia mal res. I,
1: Sí,
3: es va curar. Però la cosa no acaba aquí, perquè la BBC va continuar amb l'experiment i van reclutar a 100 persones. Totes que tinguessin això, un mal d'esquena lleu, o sigui, que tinguessin molèsties a l'esquena, un mal d'esquena comú. I els van tractar, el van decidir tractar-los amb aquest conegut efecte placebo, no? L'única diferència era com aplicaven l'efecte, el medicament, el placebo que li donaven a uns i als altres. Per això van agafar aquestes 100 persones i les van dividir en dos grups. En una, el suposat metge que els visitava els hi feia una consulta ràpida de màxim 9 minuts, o sigui, els anava allà, com estàs? Ui, me duele l'espalda, vinga, vale, dona el medicament, pa casa. I en els altres els hi dedicava 20 minuts d'atenció. O sigui, els feia una visita més llarga, es preocupava per el seu estat de salut, es preocupava per la seva vida.
0: Els cuidava una mica, els acompanyava.
3: Els tractava molt bé. Sí. I sabeu què va passar? Doncs que els resultats van ser diferents en un grup i en els altres. És a dir, s'ha de dir que el medicament era el mateix, eh? Era arròs triturat ficat en una càpsula. Per tant, o sigui, hem de dir que no era res. Però en els pacients que se'ls hi va tenir, diguem, una consulta més curta, o no els hi va passar, o sigui, l'efecte placebo no va funcionar, o les millores van ser molt poques, i en la majoria, no diguem en tots, però sí en la majoria dels pacients que van tenir la visita més llarga, sí que molts van veure que el mal d'esquena que tenien s'havia reduït o fins i tot havia desaparegut. I això,
0: fixa't,
3: va donar a desenvolupar una teoria o una idea que diu que la ciència, o sigui, que la medicina sí que cura, òbviament, però que també l'atenció humana és molt important perquè aquestes persones que tenen un mal, doncs potser no necessiten tants medicaments, sinó que necessiten que algú o els hi faci cas o els hi doni una sèrie d'instruccions per intentar calmar aquest dolor. I això es va comprovar, o sigui, quan els investigadors van reunir 3 setmanes després aquesta gent, va poder comprovar això, que el grup dels 9 minuts, diguem, la majoria estaven igual o havien millorat molt poc, i els altres havien millorat molt. O sigui, no tenien dolor, no tenien punxades i tampoc tenien ganes de prendre cap medicament substituori. Però a part d'això, el British Medical Journal, que és un institut, no sé, he buscat i es veu que és una cosa bastant seriosa de metges
0: anglesos. Sí, home, solvent, sí. I tant.
3: Va publicar que potser això de receptar placebos amb gent que tenia dolors molt lleus és ètic, perquè ètic sempre i quan el pacient sàpiga que li estàs donant no un placebo, però algo que no és un medicament estàndard, perquè d'aquesta manera el cervell, diuen ells, que ho accepta, ho processa i fa que aquest placebo, aquest medicament lleu, funcioni. Per tant, bueno, no sé, jo no sóc expert en el tema, i si ho diu la BBC i si ho diu el British Medical Journal, doncs els hi farem cas.
0: És a dir, que un cop més la BBC va fer molt bé de servei públic,
3: sí.
0: com ha fet en tantes altres ocasions, i no és broma ni és sarcasme, sinó que és cert, està bé. Bueno, doncs crec que ens ha quedat un programa rodó avui, eh? Molt bé. Doncs escolteu, tanquem l'episodi d'avui. I un episodi que hem dedicat a això, a l'homeopatia i a l'efecte placebo. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i el nostre convidat especial, el Josep Tristany, per ajudar-nos a posar números i sentit comú a un tema ple de fe i de memòria aquosa. Esperem que, si avui us trobeu millor, sigui perquè heu rigut una mica també i no per cap dilució miracle. Recordeu, la millor medicina continua sent la informació contrastada i l'esperit crític. Nosaltres continuarem analitzant el món amb lupa, amb goter i amb dades. Fins la propera. Seguiu-nos a xarxes, envieu-nos els vostres dubtes i teories més curioses i, sobretot, cuideu-vos. Recordeu, la Terra no és plana.

0: Latina.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina, o sia, la pazza per amore.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Nina, o sia, la pazza per amore, és a dir, Nina, o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, a música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Jean-Baptiste Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsollet, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, esclar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte. A causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens representen completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n penedeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte, per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico-lleugera. L'escena de Nina, o sigui, la pazza per amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne, i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols, a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena, aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament de recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne un ari original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, la pazza per amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove que coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

Després d'aquesta escena apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna és Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

Seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia la Pazza per Amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, el Jardí del Comte. Tal com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest cas sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch, en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un alterat Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que Lindoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

cose, cose, cose belle, belle, alle

Aviat l'Indoro arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant la estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'Indoro és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedició del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als moments d'òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com és tradicional i habitual, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. Precisament, la cobla Els Mongrins ens interpretarà la primera sardana que va escriure el mestre Bosch, porta per títol Sobre la onada. Va ser la primera sardana escrita per Joan Bosch, escrita a partir de la melodia d'una cançó popular del mateix nom. La va interpretar per primera vegada la cobla La Principal del Llobregat el 17 de juliol de 1960. Ara, però, ens l'escoltarem amb la versió que ens ofereix la cobla Els Mongrins. Sigueu tots molt benvinguts. Sobre la onada del mestre Bosch.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I hem encetat el programa d'avui amb la sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, la primera sardana que va escriure l'any 1960, titulada Sobre l'onada, interpretada per la cobla Els Mongrins. Cobla de la que no canviarem avui d'acompanyament musical, atès que demà, que és Santa Madalena, és festa major a Corbera i també és festa major a Masquefa. I precisament des de fa quasi 80 anys que Els Mongrins, cada 22 de juliol, per Santa Madalena, són presents a Masquefa. De fet, avui mateix acabem d'arribar d'una ballada en viu i en directe encetant els dos dies tradicionals en què la festa major es vesteix amb la cobla Els Mongrins. Doncs dues de les sardanes que han interpretat aquesta tarda a la plaça de l'estació són les que començarem el programa d'avui. La primera d'elles porta per títol Sardanes a Masquefa, és del compositor Miquel Pons i Pinyol, i ens l'interpreta Els Mongrins.

Sardanes amb Esquefa, de Miquel Pons i Pinyol. Va ser estrenada per la Cobla Montgrins a la Festa Major de Masquefa de l'any 1974. Seguim ara amb una altra de les sardanes que han interpretat els Montgrins a la ballada d'aquesta tarda a la plaça de l'estació de Masquefa, i és de Jordi Molina. Porta per títol La Nina del Cingle. És una sardana de l'any 2002. Jordi Molina va ser primer tenor dels Montgrins durant 13 temporades, del 1983 al 1996. Som-hi, doncs, amb La Nina del Cingle, de Jordi Molina, sardana de l'any 2002.

parlem un moment d'aquesta sardana, la Nina del Cingle, com dèiem abans, d'en Jordi Molina, primer tenor dels Molins durant 13 temporades. En Jordi Molina s'ha anat especialitzant progressivament en la tasca d'arranjador i compositor sense deixar mai la seva activitat com a instrumentista de tenora. En l'any del centenari de la mort de Jacint Verdaguer va musicar aquest poema dedicat a la Verge dels Cingles. Aquesta és una sardana per a coral i cobla, que el compositor ha adaptat també per ser interpretada només per a cobla. L'estrena es va fer a Folgueroles el 19 de maig del 2002 amb els cors de Claver i la cobla Lluïsos de Taradell. Seguim ara amb una sardana del compositor Esteve Palet i Ribes. L'Esteve Palet va tocar amb els Montgrins durant les temporades 1976-1979 com a segon tenor. Amb aquesta sardana, que porta per títol Un despertar amb Esquefa, de l'any 2003, ha volgut rememorar el despertar bullicós, però alhora relaxant, i l'aire festiu i perennal de la Festa Major de Masquefa, la qual recorda encara amb molta estima. Doncs, tot seguit, la sardana que porta per títol Un despertar a Masquefa, d'Esteve Palet i Ribes.

Seguim ara amb una sardana de l'Antoni Giné i Xicoira, de Palafrugell. L'any 1978 es recuperava la tradició al cant coral que Masquefa sempre havia tingut. La societat L'Alzinar havia decidit tirar endavant la construcció del seu casal. A fi efecte de recaptar diners per ajudar a finançar aquesta edificació, es va fer una crida a tots aquells que ja havien estat als antics cors i també els qui s'hi volguessin afegir de nou. El projecte es consolidà i així naixia la coral L'Alzinar. L'Antoni Giné, fiscornaire de la Cobla Montgrins, ha volgut celebrar el 25è aniversari de la coral amb aquesta sardana. Cal també esmentar que aquell any 2003, any de l'estrena d'aquesta sardana, es va celebrar un segle de cant coral a Masquefa, 1903-2003. Doncs aquesta sardana de l'Antoni Giné i Xicoira porta per títol Cants a l'Alzinar.

0: escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Seguim amb l'acompanyament musical dels Montgrins, atès que demà és Santa Madalena, és Festa Major a Corbera i és Festa Major a Masquefa. I els Montgrins hi són.

hagut durant una bona colla d'anys. Aquesta sardana, que és alegre però alhora un punt melanconiosa, vol expressar les vivències viscudes pels músics de la cobla i els vilatans de Masquefa. Fidelitat, de Rafael Blanc, escrita l'any 2003.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Masquefa Sangalana, de Josep Maria Mata i Balar. Val a dir que tots els textos que avui estic llegint són...

accés a un excel·lent treball de recerca d'en Jordi, Tomàs i Elias. Per això és un mascafí que parla en primera persona i de tant en tant llegiré tal com ell ho ha escrit. Josep Mata va ser fiscornaire de la Cobla Triomfal d'Igualada i és el director de la coral Alzinada Masquefa des de l'any 1978. El seu pare, Joan Mata, havia dirigit les caramelles del cor d'homes del nostre poble durant 4 o 5 anys. Va morir l'any 1965 i amb ell es va perdre també de forma momentània l'activitat coral a la nostra vila. Aquesta sardana, Masquefa Zangalana, originalment composada per cantar les caramelles amb el nom de Idili de Pasqua. Al cap d'uns anys va ser adoptada pel mestre Mata com a motiu de celebració de la Festa Major de Masquefa. L'any 1997 va ser estrenada en el concert que habitualment protagonitzen els Montgrins i la coral L'Alzinar. Per cert, que en la Festa Major d'enguany, aquest concert entre la coral i els Montgrins serà demà a partir de 6:45 de la tarda a l'església de Masquefa. Masquefa Zangalana, de Josep Maria Mata i Balart.

tornem a una sardana que porta per títol L'Alzinar. És de Jaume Reventós i Martí, que va néixer a l'Hospitalet de Llobregat l'any 23 i va morir a Castelldefels l'any 1993. Arrel de les seves estades al nostre poble, l'actiu compositor de l'Hospitalet, Jaume Reventós, ha deixat un grapat de sardanes dedicades a diferents persones de la vila. Aquesta està vinculada a la Societat L'Alzinar, entitat que ha encapçalat la dinamització social i cultural de Masquefa. El 24 d'abril de 1994, la Societat L'Alzinar i l'Ajuntament van organitzar una audició on es van interpretar totes les sardanes que havia composat pensant en els masquefins. La majoria d'aquestes composicions van ser estrenades durant els anys 80 per la Cobla Montgrins a les ballades de la Festa Major. Doncs de Jaume Reventós, tot seguit els montgrins interpreten la sardana que porta per títol L'Alzinar.

l'any 2003, el compositor d'Horta de Sant Joan, Tomàs Gili Membrado, va composar una sardana de marcat caràcter heràldic, que ressalta el concepte de vila i que fa treballar de valent a tots els músics de la cobla. Els Montgrins, durant força anys, han interpretat i gravat bona part de l'obra d'aquest prolífic compositor. Aquesta sardana de Tomàs Gili Membrado porta per títol Masquefa, Vila Amiga.

Anem ara a un dels músics de la Cobla Montgrins, el trompetista Florenci Trullàs i Altimira, nascut a Manresa, que també es va atrevir a composar una sardana, en aquest cas dedicada a Masquefa. L'any 2002 els hi va dedicar aquesta sardana que porta per títol Com a casa. I és que els músics de la Cobla Montgrins sovint diuen que a Masquefa s'hi troben com a casa. En Florenci Trullàs ha composat una sardana que vol recollir aquest sentiment. Després d'un cant de tenora dolç inicial, la sardana evoluciona cap a un final airós. És una composició apropiada tant per al ball com per escoltar. Doncs de Florenci Trullàs, que durant molts anys va ser trompetista dels Montgrins, la Cobla ens interpreta aquesta sardana que porta per títol Com a casa, de l'any 2002.

I acabarem el programa d'avui amb un barjota, concretament, que porta per títol Visca la serenata, de Marcel Artiaga. Marcel Artiaga ha volgut dedicar aquest baljota a la típica serenata de festa major que es fa a la plaça de l'Ajuntament de Masquefa. El so del metall ens fa pensar en els baljotes de sempre, però en aquesta composició el protagonisme és per al tible i la tenora, i com a bon baljota no podia faltar-hi un pinyol, que en aquest cas és a dues veus, tible i tenora. En el passatge del vals lent s'hi afegeix un triangle interpretat pel malaurat i ha traspassat Ricard Parés. Amb aquest baljota us diem adeu-siau i que tingueu molt bon cap de setmana, sardanista. Adeu-siau a tots.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian. Un dia més us estarà acompanyant en aquesta via directa d'estiu. Avui en el via directa d'estiu escoltarem l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Irene Tena. Una coreògrafa i ballarina que al mes de juny rebia 3 premis Max gràcies a l'espectacle No i la seva companyia La Venidera. Avui també ens farem ressò del musical 1, 2, 3, canta otra vez, que la companyia Teatre Andreu va representar el mes de maig en el Teatre Núria Espert. I també escoltarem avui l'entrevista amb l'actriu Chiara Arancibia, una actriu de Sant Andreu de la Barca, jove actriu que enguany ha protagonitzat la seva primera pel·lícula, La Buena Hija, una pel·lícula que va obtenir l'any 2025 un premi internacional i que aquest 2026 s'ha presentat en importants festivals com el de Màlaga. I també ens farem ressò del projecte Arrelat, on alumnes de l'Institut El Palau han pogut conèixer una mica més tot el que s'amaga darrere dels murals que tenim a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que tindrem avui en aquesta via directa d'estiu, recordant algun dels millors moments de la temporada.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, va rebre el mes de juny 3 premis Max. Ho va fer gràcies a l'espectacle No i amb la seva companyia La Venidera. Ràdio Sant Andreu la va poder entrevistar. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. i no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera, i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que ara va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir, doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Danza. I sí, al juny tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer-ho, i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu, perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreu, en si la Sant Andreu, en cas.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: En aquesta via directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarlos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra Un, dos, tres, se canta otra vez, una història d'Eurovisió els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor... tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva... el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i... Potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte. Era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansa?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més, aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest.
5: ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
6: ¡No!

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Durant tota aquesta temporada, Ràdio Sant Andreu hem fet seguiment de la jove actriu santandreuenca Chiara Arancibia. Travessa un moment clau en la seva jove trajectòria com a actriu. A només 17 anys ha protagonitzat La Buena Hija, la nova pel·lícula de Julia Paz que es va estrenar el mes d'abril. Va estar fins i tot al Festival de Màlaga. També va rebre un premi internacional al 2025. I el dia 18 de març, Ràdio Sant Andreu la tornava a entrevistar. L'actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, ha estat en el Festival de Màlaga amb la pel·lícula La Buena Hija, una pel·lícula que per cert s'estrenarà el dia 10 d'abril, per tant encara queden uns dies per l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula on Chiara Arancibia és una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. Avui volem saber com li ha anat pel Festival de Màlaga. Chiara, molt bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Com ha anat per Màlaga? Pel festival?
2: Buah, brutal.
1: Quines experiències et portes o sensacions et portes?
2: Pues la verdad es que tuvimos un recibimiento del público, una acogida tan increíble que me voy con el corazón lleno de amor.
1: ¿T'esperabas aquesta reacció?
2: No me esperaba nada. O sea, siempre voy sin expectativas, sin nada. Claro, porque después me sorprende. Y bueno, o sea, ha sido increíble. Nos han dicho cosas muy bonitas sobre la película y eso, o sea, que esto solo acaba de empezar.
1: T'esperaves aquesta reacció o t'has sorprès aquesta reacció tenint en compte que tu ja tenies una experiència prèvia en el Festival Internacional de Tallinn, on vas aconseguir també el premi a la millor interpretació, a la millor actriu. També ja et van fer unes crítiques boníssimes de la pel·lícula, de la teva interpretació. Per tant, ja anaves al Festival de Màlaga una miqueta com dient, bueno, ja sé de què va tot això una mica, no? O no?
2: Sí, però al estrenar aquí por primera vez, o sea, en España, en nuestra casa, era distinto. O sea, tenía unos nervios distintos porque, claro, allí no hablaban español. Y tuvieron tantas reacciones buenas sin ni siquiera hablar el idioma. Y bueno, o sea, aquí fue increíble, con muchos nervios porque aquí sí que iban a entender la película del todo. Pero, o sea, es que ha ido genial. Porque cuando salíamos, o sea, estrenamos el 12 allí en Málaga. Y cuando salimos de estrenarla, o sea, la gente nos paraba, nos decían cosas. O sea, se paraban a sacarse fotos incluso conmigo. Y pensando, joder, no sé, qué bien.
1: A més, companys i companyes de professió, no? Que actors i actrius que han vist la teva pel·lícula,
2: sí,
1: que t'han felicitat per la teva interpretació i t'han preguntat sobre aquesta interpretació que has fet a la pel·lícula de La Buena Hija, no?
2: Sí.
1: Això és el que més t'ha sorprès, de que actors i actrius parlin de tu i parlin de la teva pel·lícula?
2: Pues sí. O sea, eso significa que lo he hecho bien. O sea, compañeros de profesión reconociendo mi trabajo, joder, eso es un orgullo.
1: Et vam poder seguir a la roda de premsa del Festival de Màlaga i et vam veure entre una part de nerviosa i l'altra part de molt contenta, no? De que et brillaven els ulls, no? Aquell dia en aquella roda,
2: sí,
1: de premsa.
2: Sí, porque la prensa terminó, o sea, vio la película esa misma mañana y estaban ansiosos por preguntarnos cosas. Y solo me hicieron una pregunta a mí, que menos mal, porque yo no podía contestar más. Digo, ojalá no me pregunten, porque qué nervios estar aquí en un escenario que han visto tu película, o sea, te han visto en pantalla y te vienen aquí a hacer preguntas y están todo el mundo mirándote. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron que cómo había sido preparar a Carmela. Y claro, para mí Carmela, joder, es que me llevo tantas cosas de ella ahora mismo, o sea, su fuerza, la fuerza de Carmela es la que tengo yo ahora mismo.

0: y después volví a entrar a la película y entré justo en la escena que quería ver. Y después al día siguiente, Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Porque después en la segunda parte no entró, dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, i com és la sensació d'anar al cinema com a espectadora d'una pel·lícula en susto?
0: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami, la Tamara estaba llorando que no podía más, nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé, más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també la teva coach, la teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
0: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
0: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ella, Julia, siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque, claro, Julia tiene tanto cuidado, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí ella emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Julia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora doncs estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no?, tot el drama d'aquest personatge, no?
0: Claro, quan hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas. Me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble. Pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas. Que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que han anat a aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
0: Pues espero que vaya muchísima gente. Que la vean y que salgan con preguntas. Porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
0: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
0: Sí. Sí, sobretot que la peli haga pensar, i este tipo de cine me encanta. O sea, cine social, que aporta algo, y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine, y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat aquí ara a Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
0: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Et veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat
0: sí.
1: En tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una aquí ara... amb aquesta timidesa, no? I amb aquests nervis, i ara veiem una quiera diferent, no? De dir...
0: Totalmente.
1: Ja ha estrenat la pel·lícula Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no? I endavant, no? A triomfar, no?
0: Adelante. Voy fluyendo.

0: como digo, voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.
1: Sí que hacemos contactos, ¿no?
0: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
1: Bueno, ¿y vas hasta los premios, coña?
0: Sí.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia?
0: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
1: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invirén, estoy aquí nominada, ¿no?
0: Me saqué una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
1: Per tant, aquí, en fer-te aquesta fotografia, potser la invirem,
0: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto, porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo, no lo sé, voy fluyendo.
1: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint. I no només amb la interpretació de la Una Hija, sinó que estàs ara rodant un... No sé si l'has acabat, un
0: sí.
1: curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
0: No paro. A mi me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
1: Tant sigui interpretant, com dirigint,
0: sí.
1: no? Com creant històries...
0: Totalmente. ¿No? O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo y ya el 11 me fui a Málaga. O sea, que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso, o sea... La protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
1: Déu-n'hi-do, ¿eh? De
0: sí.
1: la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, no? I que també permet això que dèiem abans, reflexionar, no? Per tant, aquesta seria la línia, no? Que aniràs seguint, no?
0: Sí, me encanta este tipo de cine, el que hace reflexionar.
1: On t'agradaria arribar, Kiara?
0: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
1: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no?
0: Sí.
1: Hi ha tot un camí per endavant de...
0: Me queda mucho por aprender.
1: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo
0: sí.
1: que has après molt i en molt poc temps, no?
0: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
1: Això porque... és important, seguir tenint metes, no? I...
0: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodaje, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
1: Per tant, les has portat tu també, no?
0: Claro, las tengo que llevar yo también.
1: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambas, aquestes, però amb el teu nom, no?
0: Sí, sí.
1: Que tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
0: Sí, ha sigut una...
1: Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
0: Sí, ha sigut un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100% y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%. Porque estaba rodando, o sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo. Pero no me podía perder esa oportunidad y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
1: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
0: Sí.
1: Doncs que ara, Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista. La primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer, la que vam fer aquí a la ràdio.
0: Sí, fue de las primeríssimes.
1: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Igualmente.
1: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia, i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria, i que el dia 10 tothom al cinema
0: La
1: Buena Hija amb Chiara Arancibia, perquè veureu una interpretació espectacular. Chiara, que et vagi molt bé.
0: Gràcies per invitar-me.
1: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Chiara Arancibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema, i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO al llegat del Festival Cromàtic i al valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn, i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament, que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem, amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del Cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquests 7 primers murals del Cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora, perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere símbols d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural, que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és la Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució, amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escala el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai... no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Per exemple, l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: S'explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica, sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs, tinguin una part activa amb aquesta activitat i per tant els farem treballar de tal manera que cada mural que està, ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
1: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Ana Giraldez per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Aquest 2026, a l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és doncs, que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet, que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí i han vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal.
1: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans, i molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
1: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica i ell marxava molt content. I per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara doncs això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que a nosaltres ens dediquem és vocacional.
1: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
1: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des d'I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
1: De cara al futur, com el veieu al futur?
5: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
1: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimarà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimarà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escoles, pues, a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, pues bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
7: Professor i, a més, director d'aquesta escola.
6: Sí, sí, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes. 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
7: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molts retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
8: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
8: Molt bé.
7: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Però qual vol dir que deu ser una bona escola.
7: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimarà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimarà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, bueno, de tota Espanya. Però d'estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
7: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com a exalumne, també. Com a alcalde i com a exalumne avui, a la celebració del 50è aniversari, ho apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimarà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
9: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt. Cadascú en el seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimarà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director abans, jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps a mi em fa una especial il·lusió.
7: I heu trobat molt canviat a la, molt canviada a l'escola?
9: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'ha
6: aire. Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
7: Per 50 anys més, no?
6: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
9: Tants com facin falta.
1: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimarà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
8: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
7: Un discurs molt emotiu. No?
8: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
7: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
8: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això te gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
7: Això diu molt de l'escola, no?
8: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
7: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
8: Pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies, molt bé.
7: Ara estàs jubilada?
8: Estic jubilada.
7: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimarà?
8: Jo el missatge que dono és que per mi, jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
7: I els necessita aquest punt de vocació,
8: Jo sí. La veritat que sí.
1: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca.
7: Professores de l'Àngel Guimarà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimarà?
10: 30 i tantos. 30 i tantos.
7: Quin record se té de l'Àngel Guimarà?
10: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
11: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a falta. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, dels nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
12: Sí, sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a Pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o, no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
7: Què heu pensat avui?
12: Jo fa 20 anys que m'he jubilat.
7: 20 anys que es va jubilar? Quan no heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
10: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
11: Sempre acompanyes i ha sigut com, bueno, com família.
12: En aquella època estàvem molt units, els mestres. Els mestres estaven molt units.
10: Una família fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre, sempre junts i sempre bé.
7: El que estic veient...
10: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
7: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no? Dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no? Que el recordeu, la veritat, que molt bé, no?
10: És el col·legi. És el nostre col·legi, Àngel Guimerà, clar.
12: Les coses dolentes, de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, eh? També hem tingut les nostres, però bueno, ho han superat tot.
7: Com eren els alumnes de llavors?
10: Bueno, tenien molts alumnes per classe, sí. Molt més que ara, eh?
12: 35, sí. Quan van arribar, 35.
10: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
13: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí. Sí.
7: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
13: Sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
10: Molts anys jubilada, ja.
13: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
7: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara, o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
10: Jo no sé. Primer has de tenir vocació i t'ha d'agradar als nens.
13: Il·lusió, exacte.
10: Si no pot ser. I després als pares i als nens que els professors tinguin respecte.
12: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament, sí. I res. La il·lusió
13: per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren, veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals, vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tou, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que féssim mones de Pasqua.
2: Sí, lo de les mones, encara quan algú surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata, no va ser alumne meu, té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi.
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir 3 o 4 vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció, demostració, us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. Lo que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, m'ho deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i em diu, tenia moltes ganes de tornar-te a un classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona, l'Ali Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar. No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
0: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres, n'hi havia moreres, i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot, ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
6: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
7: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
8: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco, molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
8: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat, amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, a fent pinya i aquí estem, junts.
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga meva de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
7: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores, hasta las profesoras del patio, que las tengo bien, bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer, con Loli, bueno, muy, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
8: Sí, jo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: La Tinina, per exemple, el Jesús.
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí. Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús... Jesús.
7: A todos estos, también a profe Paco de lenguaje, a María Pilar Zorrilla de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
8: Pues sí, també, més o menys, els que han dit. Sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a sisè de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària. També ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte, sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral, de fet ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica, i bé, em va entusiasmar, perquè realment quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no? Cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és lo meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària. Però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, vaig aprendre molt i vaig tenir companys allà meravellosos i la directora general també, un encant. Però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, Vinyets, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis hi pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària. I vaig tornar ara, per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal. I clar, vaig entrar com una mica... Jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força, com aquest, que era el de Sant Andreu, Però, clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi he arribat, no? I ella, no, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I, bueno, i vaig entrar celebrant el Nadal. I després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que hi ha ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, eh?, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha part dels professionals que estan a la Solana,

0: Jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip, i el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar a aconseguir, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim en el moment que tinc a la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
1: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment sens dubte més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
0: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era un equip que confiava molts uns amb els altres, amb un alt grau de coneixement i de competències, i per tant un equip molt com t'ho diria jo, molt evolucionat, que va poder assumir aquest repte també amb molta autonomia. Tu ja saps que nosaltres ens reuníem cada dia sense falta a les 8 del matí per planificar com aniríem fent durant el dia, i les aportacions que feien els professionals eren, bueno, genials, no? Doncs pensem que a primera hora hem d'anar aquí, hem d'anar a buscar més bates perquè falta anar a tal lloc, hem d'anar a les residències, començarem pels domis, o sigui, anàvem canviant la dinàmica organitzativa cada dia en funció del que ens anàvem trobant i de les necessitats. Després van arribar material, els TARS, etc. No? Per exemple, i aprofito que estic a la ràdio, o sigui, per nosaltres la ràdio va ser una eina de comunicació bàsica, perquè teníem que donar molts missatges a la població, perquè hi havia un batibull d'informació que a vegades confonia la gent, i com que fèiem molta atenció telefònica, veiem que tothom es quedava amb l'última notícia a vegades que havien sentit, o bueno, molts rumors i la rumorologia, i vam utilitzar molt que tu vinguessis a entrevistar-nos, venir nosaltres aquí, donar els missatges clars de quan calia fer els tests, de quan va començar la vacunació, quan calia vacunar-se, com començàvem l'activitat, com anàvem a domicili, que no es preocupessin que gestionaríem les baixes per telèfon, la feina amb els col·les, no sé, és que la feina amb vosaltres va ser immensa, i jo crec que molt, molt productiva, i que va arribar a la població de Sant Andreu. O sigui, va ser una època dura, però alhora va ser una època maca. O sigui, vam treballar amb molta autonomia i vam desenvolupar moltes coses que ara encara perduren, no? Algunes. Per exemple, tota la feina que vam fer a les residències, nosaltres vam ser exemple també a tota Catalunya, ens vam adelantar moltíssim a l'adjunt de direcció que hi havia fins ara, el doctor Atanasi Mata, va ser un dels que més va treballar a les residències, i la veritat és que la mortalitat nostra comparada amb altres llocs era ínfima, no? Per tant, un orgull haver passat el Covid així.
1: En aquesta època de la Covid, de la pandèmia, quina va ser la decisió més difícil de prendre en aquella etapa?
0: La decisió més difícil,

0: no sé, jo crec que la decisió més difícil va ser un cúmul de petites decisions, de dir, bueno, això no ho pregunto i tiro endavant, no? O sigui, per exemple, quan vam començar tot el tema de les residències, quan amb la vacunació vam fer una estratègia pròpia i vacunàvem, pues, per incrementar el nombre de tant percent de persones vacunades de Covid, ens posàvem a vacunar 12 hores diàries i fins i tot algun cap de setmana. La veritat és que, com que eren decisions molt compartides, o sigui, mai les preníem sols, en aquell moment hi havia una adjunta, hi havia la Mònica, després va venir l'Ata, però potser la més dura va ser veure que teníem que anar sortint del centre i començar a muntar, doncs, les carpes que vam muntar, els circuits amb el CUAP per poder facilitar l'accés a les persones, sobretot amb problemes respiratoris, i la manca de material, no? O sigui, posar sobre la taula en aquells primers moments que ens faltava material, i bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població, també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns tratjos així amb plàstics, no?, per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure, pues, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
1: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio hi han dit moltes ocasions, i de forma també pública i a les entrevistes, que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia, que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia i hi han a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi comunicació local, quasi, però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això voldria dir de nou públicament, doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
0: Sí, bueno, el tema del deganat van ser 2 anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia bueno, tenia dues nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només 2 anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment. En aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que a tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme, doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, pues, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions. És diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no?, fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just en l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible, i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests 3 últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I, bueno, i a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no?, que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades els metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme, la consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot com va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, aquest...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia, el Departament de Salut, en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim, i a més és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta, i a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més, a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven amb etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no deixin mai de fer, doncs, doncs, per exemple, no? El que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. A la ciutadania, que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip, i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn, perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui, que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, doncs els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, eh? Tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons, i durant aquells moments horribles que vam per sort sobreviure, de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de la Xova en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulli de ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé,
1: sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrentaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
2: Tercera temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sorgit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Doncs pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tots tres.
2: Ah, sí, llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Però res, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Ah, doncs mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir, quina
1: Eufòria?
2: Quina Eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín? De Movistar?
1: Alguien tiene que
2: morir.
1: Se tiene que morir mucha gente.
2: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més a qui la vaig veure que a mi.
1: Es feia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bon és.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vist. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al ser en català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí,
2: ara
1: sí.
2: Ho confirmo, Rabalear sí, és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per raó.
1: Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: Rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval.
1: Com el participi de Raval. No sé si és sí, el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear... Rabaleant, rabaleat, no? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDb, cosa
1: molt
2: que no està gens malament.
1: Ostres.
2: I un 3,1 a... Sense cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu, això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar i
1: a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que hi fiquessin també HBO, que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi.
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toque primera estrenes de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
5: Hugo.
4: Jag vet.
5: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerade det? Trio.
6: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
6: Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No, no estava rient
2: no,
1: ningú,
2: no.
1: Que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però AMC arriba a Sherlock a Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelkermans, seria.
0: Kelkermans.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
7: Uau, wow, de va, hamagorn. Det lyder helvede til.
8: Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
9: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
10: Hey, have you ever played your cello naked?
9: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhøjde erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
11: Jeg skal gøre min bedste.
12: Gør du det billede med gokkebogen, eller hvad?
9: Nu skal jeg altså lige igennem her.
13: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
14: Han har fucking brækket min mund.
15: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpe stort pikhoved.
16: I min datters klasse, der har de, hvad de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
17: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar. És a dir, és molt bona sèrie, però em va costar. Però...
1: Ah, sí?
0: A mi em va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va semblar superavorrida. Però
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
18: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
19: La nueva. Ven aquí.
18: Tengo que dar una buena impresión.
19: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
18: ¿Hace manualidades?
19: ¿Tengo pinta de que me gusten?
18: No.
19: Correcto.
18: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
19: ¿Me mirabas el culo?
18: ¿Qué? No.
19: Qué pena.
18: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Capordi de The Office.
2: He fet números. 9 capítols té aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: No. Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí,
2: i segurament.
1: I de fet, a The Office era guionista, també, amb el Vijay Novak.
2: Tots s'anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno,
2: ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba Morfeo.
20: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zamieniam. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
21: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
20: Bańka to za ciało. A za straty moralne...
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leier, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leier, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenentment bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeu, però no sé.
2: De pels somnis i la son, sí, i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no, què és
1: que escoltàveu el sueño de Morfeu, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeu no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no ho sé. Un déu, eh?
2: Claro. No? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava alguna cosa diferent. Com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeu, Morfeu també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que era el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distres, no estava.
2: Era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden
1: anar... No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt bé, jo mira també que estic mirant el generalisme de l'Ivan.
1: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que he fet.
0: Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia. Mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
7: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
11: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
22: How's Alex doing, Andre?
23: Has Alex spoken yet?
24: If Alex is the only witness, he's in danger.
25: He'll be safe here.
24: And am I supposed to just trust you?
26: When have you the boy yet?
27: Do you remember what the bad man was doing?
24: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
0: Però
2: és Netflix i només hi ha sexe, segons l'Ivan.
0: Home, jo crec que...
1: Crimen hi ha, he dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix.
2: D'errores i de sexe.
1: Seguim.
0: Apple
1: escolta,
0: TV.
1: No tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No,
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
28: Let me ask you a question. What is your worst fear?
29: Max Cady was released from prison.
30: What does that have to do with us?
31: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
32: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
4: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
5: Bueno, jo quan destaco el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat, en
3: aquest sentit.
5: O sigui,
3: tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que amb altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta qualitat.
5: Només estic parlant de volum, correcte. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arribés, així aprendràs.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La OPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar?
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England... What I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
16: Come help fix England with me.
17: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
18: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
19: Press foaming at the mouth.
20: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: a veure,
5: eh?
4: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinat.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no? Anglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera, assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit, mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
4: Ei! L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
5: Previ al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no, me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno, entenc bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui...
4: No, però fa temps que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això quan? Me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3, però... 4 anys, pot ser?
4: No,
5: o...
4: menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
5: Vale, por re. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Ah, molt bé, fa un any.
4: Fa un any.
5: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
4: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
5: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar. No passa res. No, això faran els anglesos.
5: Sí, i tant. Problema seu.
3: Sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
21: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
22: Tu nuevo compañero.
23: Yo soy Mateo Calatrava.
24: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
25: O le devuelves el libro o te lo comes.
26: Tienes que aprender a defenderte.
27: A mí se me ha apagado los tíos, yo no tengo fuerza ya.
28: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
29: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
30: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
31: Calatrava no mataría ni a una mosca.
32: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que Lleida no passa.
5: Per què et fas enterràcia?
4: No, que se li està acabant l'aire.
3: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats a la que als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
5: Pues escolta,
4: aquí no has dit aquella de la presó.
3: Ai, per favor.
4: Això va de la tal de tal de la presó. Claro.
3: Tenim una...
4: Pell molt fina.
3: Sí.
5: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant o no? M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
3: Sí.
4: Lo que no sé si fa de... No sé si fa... Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
5: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
4: Sí, sí, correcte, correcte.
5: Policia o militar o alguna cosa així, li van a l'olla.
4: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
5: No. Jo el tràiler...
4: Perquè parle de la pinta, de casa nostra.
5: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
3: Sí?
5: Sí.
4: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
3: Això, no descarto que no m'agradi.
4: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
3: No, si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
5: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
4: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
5: Sí.
4: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
3: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro, arriba... El vampiro L...
5: El vampiro l'Estat.
3: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, Alice i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After a Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
5: Estem parlant molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
3: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
4: Normalet, eh?
5: Sí,
4: ja passa,
5: mes...
4: juny, juliol i acostumen
5: ja,
4: a ser...
5: Ja arriba l'estiu.
4: Juny, juliol, agost...
3: Ara és quan hem
4: complica.
3: De mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
5: Clar.
4: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
5: Jo començo a Teufòria, que només té 25 capítols.
4: Bueno, o posar-te al dia de sèries que hi ha... Això, de què tens pendents.
5: El Atasco?
3: Sí.
5: Van per la quarta temporada ja.
3: Molt bé.
5: Bueno, molt bé, jo no...
3: Quina tasca, eh? Com el seu Barcelona.
5: Sí, jo no, però no, crec que cada... Que crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me feu cas perquè no l'he mirat.
4: Faran una quillella d'aquí poc.
5: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
3: Tala, com estem?
5: Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
3: No.
5: Vale, però res, em fa gràcia la trama aquesta del Papamòbil, ells dos...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una escena de La núvia de Frankenstein, una de les millors versions cinematogràfiques que s'han fet basades en la novel·la Frankenstein o el modern Prometeu de Mary Shelley. Mary Shelley serà, de fet, la nostra protagonista d'avui, commemorant els 175 anys de la seva mort. 175 anys. Havia nascut el 1697 i va morir el 1851, als 53 anys. Una edat que avui, als 53 anys, seria molt jove. En realitat es deia Mary Goodwin. El cognom Shelley era el cognom de casada que va tenir després. I era filla del filòsof William Goodwin i també de la filòsofa i activista feminista Mary Wollstonecraft. En realitat, Mary Shelley no va arribar a conèixer la seva mare perquè va morir just 11 dies després d'haver-la infantat per culpa d'una infecció del part. La mare, Mary Wollstonecraft, tenia només 38 anys, però va deixar un llibre que és una obra importantíssima del feminisme, Vindicació dels drets de la dona. La filla, Mary Shelley, va seguir les seves passes, va adoptar els seus principis i va ajudar econòmicament algunes dones que havien patit discriminació social. De joveneta, amb poca formació escolar, no podia sospitar que un dia escriuria una història que es mantindria viva al llarg dels segles, fins al punt que l'any 1915 el cinema mut ja es va interessar per Frankenstein. De tota manera, va ser el director James Whale qui va fer dos films sobre el tema que han esdevingut clàssics. Frankenstein, el 1931, ja sonora, i que era, per cert, una colpidora obra mestra, una obra mestra del gènere de terror, i tot seguit La núvia de Frankenstein, el 1935, que era una altra obra mestra. Totes dues amb Boris Karloff en el paper del monstre. Recordem que Frankenstein no és el nom del monstre, sinó del metge que el crea, el doctor Victor Frankenstein. El monstre no té nom,

0: i això el perjudica perquè no li permet ser vist amb rostre humà. Escoltem ara una escena del film gòtic de Ken Russell que no se centrava en l'obra de Frankenstein, sinó a la reunió d'amics que va propiciar la concepció de la novel·la. Ara en parlarem. En aquesta escena, Mary Shelley explica que va tenir una criatura setmesona i que va morir.
1: Bien, conjuremos todos los espíritus.
2: En ocasiones no les entiendo. Algunas veces...
3: Es fácil entenderles, doctor. Tienen en mente resucitar a los muertos.
2: ¿Puedo traerle algo?
3: Algo para el miedo, si es que existe algo.
2: ¿El miedo?
3: El miedo a los muertos. No, lo siento.
2: No, no, por favor, dígame.
3: Mi esposo, Shelley, tiene demasiados miedos como para soportar los míos.
2: Oh, quizás si no tuviera ya una esposa en Inglaterra, estaría casado con usted.
3: Hubo un tiempo en que fuimos muy felices. Nos conocimos en la tumba de mi madre. Él me escribía poemas de amor. Nos besábamos y nos jurábamos amor eterno. El año pasado, en marzo, tuvimos un hijo. Nació prematuro y murió.
2: Oh, lo lamento.
3: En mis momentos de ocio sueño que mi bebé vuelve otra vez a la vida. Que solo se había quedado frío, que le calentábamos delante del fuego y que sobrevivía. Mi miedo, doctor, es que daría cualquier cosa para devolverle la vida a ese niño.
0: Una escena de Gòtic, de Ken Russell. El paper de Mary Shelley l'interpretava Natasha Richardson. Julian Sands feia el paper del seu marit, Percy Shelley, i Gabriel Byrne el de Lord Byron. El film situava l'acció en la trobada que va tenir lloc a Ginebra, a prop del llac Leman, l'estiu del 1816, en una mansió llogada per Lord Byron, que va ser l'escenari d'on va sorgir la idea, una idea competitiva, que cadascun dels convidats escrivís una obra de terror. Gòtic, però, la pel·lícula, era un film expressionista que es prenia moltes llicències perquè utilitzava la pèrdua d'un fill de Mary Shelley per tractar-la de mig boja, cosa que no és certa. El que sí que és cert és que aquell repte competitiu entre amics a Ginebra, Mary Shelley va començar escrivint el seu Frankenstein com si fos un relat curt, i a mesura que anava escrivint es va adonar que el tema donava per a molt més. Tot i així, no és pas un llibre gruixut. Frankenstein. Una de les traduccions que se n'han fet al català ha estat la de Quim Monzó. I hi ha un film, que és més nou, del 2017, que aborda la persona de Mary Shelley. El va rodar la directora d'Aràbia Saudita, Haifa Al-Mansur, basant-se en una novel·la de l'escriptora australiana Emma Jensen. És un film que dona al personatge de Mary Shelley una entitat feminista. Mary Shelley s'adonava dels privilegis professionals de què gaudien el seu marit o Lord Byron, pel sol fet de ser homes, mentre que d'ella, pel fet de ser dona, no se n'esperava gaire cosa.
4: Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
5: ¿Qué te ocurre?
4: Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
5: ¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
6: Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
7: Curioso tema de discusión para una damita.
5: ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida. La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento de nada.
0: Mary Shelley, una visió feminista d'aquesta autora en un film que va protagonitzar l'actriu nord-americana Elle Fanning. L'any 1922, Percy Shelley, el marit de Mary Shelley, va morir ofegat en aigües italianes, atrapat en una tempesta, quan navegava amb el seu veler. Tenia només 29 anys, i amb ell van morir també tots els ocupants de la nau. Per sort, Mary no anava amb ells. Mary Shelley és universalment coneguda pel seu llibre Frankenstein, però no és autora d'un sol llibre. En va escriure més, i algun està traduït al català, com Matilda, una novel·la curta amb molts elements autobiogràfics, traduïda per Marta Pere Cucurell. Passa, però, que Frankenstein, o el modern Prometeu, és una novel·la tan potent, tant que ha eclipsat els altres escrits de Mary Shelley. Per exemple, L'últim home, una novel·la de ciència-ficció, on va aparèixer on ella feia aparèixer el seu marit després d'haver-se ofegat. O també La vella vídua, una novel·la en favor de la igualtat entre homes i dones. A la darrera etapa de la seva vida, que va ser curta, Mary Shelley va tenir problemes de salut. Quan tenia 42 anys, va començar a tenir molts mals de cap i paràlisi en algunes parts del cos, que no la deixaven escriure, ni tan sols llegir. Després es va descobrir que patia un tumor cerebral, i l'1 de febrer de 1851, quan tenia 53 anys, va morir. Ella havia demanat ser enterrada amb els seus pares, però el seu fill va considerar que era un cementiri molt lleig. Aleshores va fer exhumar la tomba dels pares i els va enterrar a tots tres al petit cementiri d'una església. A l'escriptori de Mary Shelley, on ella treballava, hi van trobar cabells dels seus fills morts i la pàgina d'un poema del seu marit. Nosaltres, recordant els 175 anys de la mort de Mary Shelley, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Aiman Tricky a les vies de so, i que ara tancarem amb la cançó Putting on the Ritz, que Irving Berlin va compondre l'any 1927. Ho farem amb aquesta cançó perquè apareix a la banda sonora del film El jove Frankenstein, del 1974, de Mel Brooks. De pel·lícules que, de prop o de lluny, hagin abordat el mite de Frankenstein, n'hi ha moltíssimes. La darrera, de moment, la de Guillermo del Toro, del 2025, però El jove Frankenstein, que era una divertidíssima paròdia en blanc i negre, ho va fer de manera magistral. El mite de Frankenstein ens parla del bé i del mal, dels límits de la ciència i del perill de travessar aquests límits, però sobretot de l'ambició i de l'arrogància humanes. Víctor Frankenstein no és un ésser malvat, és només l'antítesi del que ha de ser un bon científic. És un pobre home que aspira a trobar la glòria jugant a ser Déu. Mary Shelley va dir una vegada: cap persona tria el mal perquè és el mal. El confon amb la seva felicitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre. També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
5: Hola, Jepe. Hola.
6: Todos estamos divorciados.
7: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
6: Nos han roto por dentro.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
8: ¿De qué hablabais?
7: Decíamos que Simon se tira a tu madre.
9: No hablábamos de eso.
3: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
10: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El lobo de Wall Street?
3: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
11: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
10: ¿Hace manualidades?
12: ¿Tengo pinta de que me gusten?
10: No.
12: Correcto.
3: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
13: Poi c'è il sogno. Per te c'è un suset d'una vintena.
3: Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
13: Musis provadzi ciao i urazzi pausat.
3: La sèrie segueix un advocat que, després d'un gir tràgic del destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
14: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
15: ¿Y a quién?
14: Bucky.
15: ¿Eres una cutie?
14: Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
3: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Fans del Tiempo Completo.
14: Mi hermano sigue en el bachillerato. Mi mamá es ama de casa. Y bueno, papá murió. Ahora todo ha mejorado. Porque tengo a Purple Tea para acompañarme.
3: Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
16: Un dia, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
17: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
3: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El testigo.
18: Si Alex es el único testigo, corre peligro.
19: Aquí están a salvo.
18: Y tengo que creerlo sin más.
20: Hemos hablado con el chico.
21: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
3: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
22: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
3: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
0: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
8: Fuiste su abogada, ¿no?
3: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
19: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
3: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
23: Difficult time. Press foaming at the mouth.
24: Gareth, do you think you're up to this?
3: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
25: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
3: Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
25: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
3: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
26: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
3: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
25: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
27: Tenemos que destrozarlo todo.
25: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
3: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
28: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
29: El mío es peor, como de recién levantada.
3: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
25: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
30: Daisy, ¿de dónde vienes?
25: Canadá. Me imagino que Canadá será muy distinto.
3: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
31: Tengo que salvar a esas chicas.
32: Tú acércate a ella.
25: Has cambiado desde que llegué.
31: Y eso no puede ser bueno. ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
3: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
31: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida.
25: Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
3: És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
25: Algunes muñecas estaven sempre ocupades. Otras sempre andaven encargándose de lo importante.
31: Había una muñequita, una niña.
25: Soy yo.
3: Mentre El Cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los Testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
25: Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
3: Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes, que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
25: Había llegado el momento de cambiar las cosas.
3: En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
1: hacerte caso.
2: Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
1: Perdón, tía Vidala.
2: Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? Sí, Shunammite.
4: Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
2: Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos...
4: Violadores. Se dice violadores.
2: Violadores, sí. Gracias, Shunammite.
4: No violantes.
2: No lo sabía. Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
5: Alabado sea su juicio.
2: Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron. De su propia cama.
4: ¿Y sus guardianes qué?
2: Algunos de ellos eran sus guardianes. Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
6: El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas.
7: Llega el autobús.
6: Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentía a veces como un cerdo de concurso?

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: aquest el Coco. Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell i Navanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Whitechester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat.